'cause I gotta have faith.

the mystery to me.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
3: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
2: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
4: Les sensacions a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permès superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver... petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
2: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
3: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir.
2: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
3: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut super cívic, super familiar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa, en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals i, en canvi, nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles. I això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
2: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
5: Mestradell ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestradell. Enguany el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
6: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis, doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar el local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
5: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: La Festa Major Petita de Cubelles acull la presentació oficial del programa del Festival Cubelles Noir 2026. La presentació d'aquest divendres serà a les 7 de la tarda al Centre Social Joan Roig i Piera i servirà per descobrir la programació completa d'un festival que convertirà Cubelles en la capital catalana de la novel·la negra des del 27 al 30 d'agost. Cal recordar que el passat mes de juny ja es va avançar les dates de la celebració del Cubelles Noir, que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost, i que enguany estarà dedicat al cinema negre clàssic. Aquesta presentació oficial permetrà aprofundir en la programació definitiva i descobrir totes les activitats previstes. Després de celebrar el seu desè aniversari, l'any passat el festival afronta una nova edició plenament consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a Catalunya. Durant 4 dies, Cubelles reunirà escriptors, lectors, professionals de la cultura i aficionats a la novel·la negra en una programació que combinarà des de la literatura, el cinema, debats, clubs de lectura, projeccions i teatre. El comissari del festival, Xavier Borrell, destacava els nous paradigmes de la novel·la negra.
7: Creiem que entre la intel·ligència artificial, que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
2: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els principals escenaris del Festival Cubelles Noir, que comptarà amb la participació d'autors i autores destacades com Aro Sainz de La Maza, Rafa Melero, Imma Pellegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Lairez, Alexandre Escrivá, Paco Gómez Escribano i Arantxa Tuxel, entre d'altres. Un dels moments més destacats serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la seva aportació a la novel·la negra. La relació entre literatura i cinema tindrà un any més protagonisme especial amb diverses projeccions i activitats dedicades al cinema negre, mentre que els clubs de lectura, les trobades amb autors i la representació teatral de Casa Blanca, a càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura, acabaran completant una programació pensada per tots els públics. La jornada de dissabte del Cubelles Noir al mes d'agost culminarà amb el tradicional lliurament de premis del festival. Reconeixeran les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, reafirmant així el compromís de Cubelles Noir amb la promoció de la literatura i la visibilització del talent femení. D'això en parlava Xavier Borrell en declaracions a Ràdio Cubelles.
7: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de la subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé, que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra tota la història.
2: Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles, la Biblioteca Municipal, patrocinadors i diverses entitats culturals, el Festival Cubelles Noir tornarà a convertir el municipi en un punt de trobada imprescindible pels amants del gènere negre. La presentació oficial d'aquest divendres marcarà el tret de sortida institucional d'una edició que un any més convertirà Cubelles en la capital de la novel·la negra durant els últims dies del mes d'agost. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
8: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
9: Sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol

0: diríem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada, de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques-te dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
1: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
0: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, eh? En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí. I aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
2: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
3: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i, o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels 8.
2: I 4 anys més tard encara seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir, perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
3: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
1: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els 2 anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
3: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixes

0: coneixies o que eren inclús amics teus, a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entre setmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persones... O sigui, en...
1: Família.
0: Sí, en família.
1: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
0: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
2: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adultes hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009. Per tant, tenen entre 17 i 23 anys. Mentre que a la categoria infantil, les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019. Tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'oficina de turisme. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
3: Això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica això de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
4: Però esteu vius.
3: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
4: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
5: És un paper molt agraït. Estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta. Al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
6: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta,
4: però molt dolenta.
6: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, ni que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
2: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
7: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
2: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
8: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Un cop celebrat los 40 Summer Life a Cubelles, tenim amb nosaltres els regidors responsables. D'una banda, tenim la Núria Planas, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: D'altra banda, el Pau Rodríguez, que és el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Cubelles. Benvingut.
4: Bon dia, Àngels.
2: I bé, ja, diguem, doncs s'ha tancat, no?, aquest Summer Life a Cubelles, aquesta segona edició aquí al municipi. I bé, és moment de fer valoracions de com ha anat tot plegat.
3: A veure, per una banda, l'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més...

0: Giver, entre d'altres, que potser m'he deixat algú.
1: No, no,
2: sí, els i jo, que és entre actuacions d'actuació.
1: Sergi Sánchez.
2: Sí. Nosaltres, portar un concert d'aquesta envergadura, que no tant tinguis que ni que traslladar ni a Barcelona ni a Tarragona, nosaltres, per això, nosaltres és molt important, el fet de portar aquest nivell a Cubelles. I nosaltres, la idea d'aquesta, ho hem aconseguit. I estem molt satisfets.
0: Per tant, objectius aconseguits, ha estat aquesta molt bona oportunitat, i a més, ho corroboreu, no? Ha donat vida a la zona marítima, a la zona de restauració de les Salines, que hem de recordar que estan ara en un moment, no?
2: Clar, amb el tema de les obres d'Endesa, sí. La tanca ha perjudicat el d'afluència de gent cap allà. També recordem des d'aquí, des de la ràdio, que ens doneu l'oportunitat de fer-ho, que allà quedarà una zona molt maca i tal, però que els restauradors han de poder arribar fins a aquest punt. Vale? Han de poder, llavors, demanem a la ciutadania que tothom que pugui, que vagi, que consumeixi, que ja hi ha un molt bon nivell de restauració, i que des d'aquí demanem a tothom que col·labori.
0: Que encara que hi hagi la tanca, es pot accedir.
2: A més, l'hem pintada, la tanca, que està maca, que està molt maca, ara, que l'han pintat.
0: Sí. Ara és un mural, no?
2: És un mural, que no és una tanca, que és un mural, i que, a més, es fan moltes activitats allà, que ells també s'han organitzat, són molt proactius, que farem moltes activitats allà durant tot l'any, que nosaltres col·laborem constantment amb ells, i que això, doncs, que puguin la gent, cridem a la ciutadania de que passi per allà, que passegin per allà, que vegin l'evolució de les obres, perquè, i que col·laborin amb la restauració d'allà, de la zona.
0: Uh-huh. Què més? Deies que incidències remarcables no hi han hagut, no?
1: No, exacte. Nosaltres aquest dematí hem trucat, no? Hem parlat amb els diferents serveis i cos d'emergència que han participat al dispositiu, i els inputs, com deia, no? són molt bons, pràcticament zero incidències, tant a nivell de servei d'ambulància com policia local, Mossos d'Esquadra. El servei de neteja viària ja havia entrat aquest dematí i, de fet, a hores d'ara encara segueix treballant, no? A la zona, per deixar-ho, diguéssim, com si no hubiera passat onada por allí, que això també és imprescindible, no? I també, doncs, evidentment, agrair, no?, a tots els diferents cossos de seguretat, serveis de neteja, personal de promoció econòmica, també
2: la
1: brigada de joventut, en fi. Al final, no, tota aquesta... Un concert de 3 hores, l'altre dia ho comentava, no?, com a anècdota, portàvem un carpesano així de gros. Bueno, la gent no ho veu perquè és la ràdio, però un carpesano d'un munt de fulles, amb tota la documentació del concert, amb tots els permisos, amb tot... Vull dir que tota la feinada, no?, que comporta un concert de 3 hores, ja no me quiero imaginar un festival d'una setmana, no?
2: Llegaremos al festival d'una setmana, però de moment...
1: Però dius, ostres, sí que cal documentació i no, i cal mobilitzar molts serveis, però no, al final la satisfacció de com surt després, doncs, fantàstic. I per tant, les informacions que ens arriben són correctes des del punt de vista de serveis d'emergències i de Punt Lila, de Vila de Salut, etcètera, etcètera.
2: Jo vull donar les gràcies aquí des del personal propi de l'Ajuntament, perquè amb escàs personal i moltes vegades la gent fa coses que no li toquen, però tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres, la brigada, la policia, comunicació, ¿vale?, sobretot també comunicació, però el personal de promoció econòmica i el de joventut, que han sigut super proactius. Llavors, això s'agraeix perquè ens facilita molt la feina a nosaltres, i que no ha vingut ningú que ens ha dit mira, això no em toca, no. I que han sigut, sempre han col·laborat des del moment zero amb nosaltres per portar aquesta idea, i sense ells no haguéssim pogut fer.
0: La ubicació, que no n'hem parlat, però el parc del Prat...
1: El parc de... Bueno, hi ha gent que zona... li diu parc del Prat, jardins sí. de les Salines, vale. Parc del Prat.
2: Parc del Prat, sí. Val.
0: És una zona perfecta per fer aquest tipus de concerts, al costat del mar, també, no ho sé.
1: Home, el dia que tinguem la platja arreglada, no?, amb tota aquella tanca fora... Aquell espai és excepcional, idoni per poder fer qualsevol tipus de festival, de concerts, inclús de pensar de replantejar-nos a uns quines festes que fem potser al centre del municipi, no? Que a més tenim un centre del municipi ja que està molt tensionat a nivell de mobilitat, a nivell de recursos, i per tant estem parlant d'un espai allà genial, molt gran, amb totes les connexions, diguéssim, d'aigua, elèctriques, etc, etc, i per tant és un espai fantàstic. convento, eh? Per traslladar la fira medieval, evidentment que no. Però,
0: vas quedar perquè la part antigua...
1: Exacte.

0: és important.
1: Però per què no de plantejar-nos de fer altres festivals, inclús de plantejar-nos de fer, per exemple, la Verema, no? Perquè estem parlant d'un espai amb una que Cubelles ja no és el poble només al centre històric del municipi. Cubelles és el barri de la Mota, el barri del Clot, la Gaviota, les Salines, Verdagí, Santa Maria, etcètera, etcètera. Vull dir, no només ens podem agafar, no?, a fer-ho tot al centre del municipi, per el que també comporta, no?, pels veïns que sempre els donem la tabarra al centre, sinó que jo crec que ens hem de repartir. I aquell espai té una projecció impressionant. Jo crec que un cop finalitzades aquestes obres de recuperació de la platja, no?, amb el desmantellament de la tèrmica, serà un lloc ideal
2: per fer activitats,
1: qualsevol cosa.
2: Sí. Uh-huh. Hem de pensar ja no tant, o sigui, ens hem de creure nosaltres que som ja una ciutat, vale? Hem deixat de pensar en el poble dels 3.000, del nucli, com deia el Pau, del nucli dur de Cubelles i del nucli uh-huh. antic, que hi ha coses que sí que s'han... O sigui, al final les activitats, si porten un impacte econòmic, s'han de repartir. Tenim molts espais a Cubelles, molts, i que llavors volem influenciar en tots aquests espais.
3: Molt bé, és a dir, anar obrint, eh?
2: Anar obrint,
3: sí. I combinant, perquè a vegades pot fer com...
2: Tampoc no és qüestió, jo sempre dic, no és qüestió de treure una activitat per ficar-la en un altre lloc, sinó de reconduir i de plantejar les coses per fer-les més optimitzables, perquè al final, jo què sé, la plaça del mercat té les dimensions que té, ens queda petit, perquè al final la gent no pot aparcar, no pot anar...
3: Cubelles creix i, si a més, atrau més, no?
2: Clar, llavors volem tenir un impacte a la zona, perquè aquest impacte dels pobles del voltant, no cal que vinguin els estiuejants, no cal que vinguin d'Holanda, que venen dels pobles del costat. Llavors, aquest impacte, que és més perdurable, que és més tot l'any, no el volem mantenir. Uh-huh. Llavors, la manera és de diversificar les accions que fem com a ajuntament a tot el municipi.
1: Sí, de fet, ahir, no, parlant amb gent que havia vingut al concert, hi havia gent de municipis del costat, de Conill, de Calafell, estiuejants que havien vingut de Zaragoza, de Madrid, vull dir que hi havia gent de, bueno,
2: sí,
1: de municipis propers, no?, que potser tenen més turisme nacional o internacional, que també, doncs, havien fet ressò del concert i, per tant, també havien vingut, havien anat a la restauració, diguéssim, sí, local, per tant...
2: El model d'ahir era, doncs, que la gent venia per la tarda, passava el dia aquí a Cubelles i llavors al final acabava el concert. Llavors, bueno, aquest model és el que volem mantenir, de que vinguin i que es quedin una estona i que disfrutin de la restauració i del comerç de Cubelles.
3: Molt bé, doncs queda dit. Moltes gràcies per aquesta valoració. En tot cas, doncs, estarem també pendents d'aquestes fotografies, aquests vídeos, que segur que s'aniran fent virals també a les xarxes i per tant podrem veure també, no?, aquesta repercussió que,
1: sí, us
3: que pot
1: farem,
3: tenir.
1: Sí, us el farem arribar. Seria ahir per mitjans de premsa que van venir a cobrir l'esdeveniment de tant propis com dels 40, per tant serà per fotos, per vídeos, i tan aviat les tinguem us les farem arribar també perquè les pugueu compartir amb els oients de la ràdio.
3: Moltes gràcies, Pau Rodríguez, Núria Planes, per la vostra assistència aquí a Ràdio Cubelles i aquesta valoració que ens heu fet.
2: Gràcies.
1: Un plaer, bon estiu.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
3: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
2: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
4: Les sensacions a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagi petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
2: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
3: El punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de parella entre alguna parella, i també van intervenir.
2: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
3: Superbé. I és això, no? Doncs que està present amb aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
2: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
5: Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
6: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs, per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
5: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: La Festa Major Petita de Cubelles acull la presentació oficial del programa del Festival Cubelles Noir 2026. La presentació d'aquest divendres serà a les 7 de la tarda al Centre Social Joan Roig i Piera i servirà per descobrir la programació completa d'un festival que convertirà Cubelles en la capital catalana de la novel·la negra des del 27 al 30 d'agost. Cal recordar que el passat mes de juny ja es va avançar les dates de la celebració del Cubelles Noir, que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost, i que enguany estarà dedicat al cinema negre clàssic. Aquesta presentació oficial permetrà aprofundir en la programació definitiva i descobrir totes les activitats previstes. Després de celebrar el seu desè aniversari, l'any passat el festival afronta una nova edició plenament consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a Catalunya. Durant 4 dies, Cubelles reunirà escriptors, lectors, professionals de la cultura i aficionats a la novel·la negra en una programació que combinarà des de la literatura, el cinema, debats, clubs de lectura, projeccions i teatre. El comissari del festival, Xavier Borrell, destacava els nous paradigmes de la novel·la negra.
7: Creiem que entre la intel·ligència artificial, que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
2: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els principals escenaris del Festival Cubelles Noir, que comptarà amb la participació d'autors i autores destacades com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Ima Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Lairez, Alexandre Escrivá, Paco Gómez Escribano i Arantxa Tuxel, entre d'altres. Un dels moments més destacats serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la seva aportació a la novel·la negra. La relació entre literatura i cinema tindrà un any més protagonisme especial amb diverses projeccions i activitats dedicades al cinema negre, mentre que els clubs de lectura, les trobades amb autors i la representació teatral de Casablanca, a càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura, acabaran completant una programació pensada per tots els públics. La jornada de dissabte del Cubelles Noir al mes d'agost culminarà amb el tradicional lliurament de premis del festival. Reconeixeran les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, reafirmant així el compromís de Cubelles Noir amb la promoció de la literatura i la visibilització del talent femení. D'això en parlava Xavier Borrell en declaracions a Ràdio Cubelles.
7: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de la subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé, que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra tota la història.
2: Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles, la Biblioteca Municipal, patrocinadors i diverses entitats culturals, el Festival Cubelles Noir tornarà a convertir el municipi en un punt de trobada imprescindible pels amants del gènere negre. La presentació oficial d'aquest divendres marcarà el tret de sortida institucional d'una edició que un any més convertirà Cubelles en la capital de la novel·la negra durant els últims dies del mes d'agost. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
8: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
9: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I diríem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
2: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
9: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
2: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
10: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
11: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i, o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
10: I 4 anys més tard encara seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
11: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
2: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya, conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els 2 anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
11: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana a l'entresetmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
10: família.
11: Sí, en família.
10: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
11: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
2: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, 3 dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
12: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, eh? Per això que parla una mica d'això de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Eh? Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
13: Però esteu
12: aquesta
13: vius.
12: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
13: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
14: És un paper molt agraït. Estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort, i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta. Al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més han estat molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
15: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
13: Però molt dolenta.
15: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diran que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat, perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
2: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
16: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
2: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Un cop celebrat los 40 Summer Life a Cubelles, tenim amb nosaltres els regidors responsables. D'una banda, tenim a la Núria Planas, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: D'altra banda, el Pau Rodríguez, que és el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Cubelles. Benvingut.
4: Bon dia, Àngels.
2: I bé, ja, diguem, doncs s'ha tancat, no?, aquest Summer Life a Cubelles, aquesta segona edició aquí al municipi. I bé, és moment de fer valoracions de com ha anat tot plegat.
3: A veure, per una banda, l'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé, perquè la gent abans d'anar al concert, doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres el considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
2: Molt bé. Com ha anat en quant també a xifres, no? I diguem, comparant també l'edició de l'any anterior, quines són les sensacions?
4: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs ens ha permet superar, no? ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no?, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no?, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no?, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no?, de contactes una mica, doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no?, com un concert de 2.000 persones. Doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals, i per tant, i el punt lila tampoc.
3: El punt lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir, superbé. I és això, no?, doncs que està present en aquests actes, i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut super cívic, super familiar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
2: Els 40 que deien al llarg del concert, no?, 60 anys, estan commemorant enguany, van anunciar al llarg d'aquest concert, i van veure, doncs, també un alcoholímetre, no? Allò vam veure també, que ho hem vist en alguna altra festa,
4: sí,
2: no?
4: Sí, sí, incorporàvem aquest any com a novetat, que no ho vam incorporar l'any passat, tant la vela de salut, perquè creiem que també és important, no?, tenir un punt d'informació, no?, a través del projecte del programa Traca, amb fruita, amb aigua, no?, com un punt, bueno, un punt de salut, un punt al que pots acudir si tens algun problema, o si t'has sentat malament l'alcohol, o per rebre algun tipus d'informació, bueno, de caràcter, no?, íntim.
3: Sí, que a més va funcionar molt bé.
4: Sí, va funcionar molt bé, i també incorporem com a novetat aquest alcoholímetre, no?, que també ens permet una mica, no?, pues, abans d'agafar el cotxe, si podem agafar-lo o no, no?, perquè també és important que agafem el cotxe, no?, amb una tassa d'alcohol correcta, no?, la poder ser 0,0, però sabem que la tassa màxima és 0,25 i per tant també l'incorporàvem com a mesura de seguretat vial, no? Al final jo crec que, bueno, vam incorporar ja a la zona, diguéssim, a la zona de restauració diferents punts, que la gent pues, va estar contenta, els va utilitzar des del punt Lila, des de la Vela de Salut, i ja et dic, els inputs són molt bons. Ahir també li traslladàvem la Núria i jo al director de la gira, al Curro, la voluntat, no?, de tornar a repetir aquesta gira l'any vinent.
3: Sí, de consolidar, vull dir, les coses que funcionen, la idea és consolidar-les, i això crec que és una cosa que funciona i que posa Cubelles al nivell de concerts que ens pertoca. I llavors, bueno, fer un concert d'aquesta envergadura, primer és veritat que porta molta feina, sobretot, ja vull dir, sobretot el Pau, que ha fet molta feina, llavors porta molta feina, però després quan surt bé això porta una recompensa molt gran per part nostra, vull dir, sí. Al final fas coses perquè surtin bé.
2: Hem de dir que aquest concert era gratuït i obert, és a dir, obert a tothom. Això també va fer, doncs, que, com deies, aquesta familiaritat que es va viure, no?
4: Sí,
2: de tots els públics, però gent que inclús portava la seva cadira per estar còmoda, no?
4: Sí, home, sí, perquè són, no?, 2 horetes i mitja, quasi 3 hores, que, bueno, a mi se'm van fer curtes, jo, mitja hora ja dic, ja acabau, no?
3: Sí, Pau, però la tuya era l'adrenalina, eh?
4: Sí, la veritat és que els nervis després ja van anar baixant, diguéssim, les pulsacions, la intensitat, però sí, al final, no?, parlem d'un concert d'una envergadura molt important i, per tant, la voluntat, no?, del govern és que surti el millor possible i, bueno, van sortint cosetes, però al final les anem solventant i la, no?, la... que hagi sortit també, doncs al final de la nit, no?, que tothom et ve, et felicita, que ve anat, no?, els comerciants et trucaven a la Núria, hòstia, Núria, gràcies perquè hi ha hagut un impacte econòmic a la zona, la gent jove, hòstia, Pau, gràcies per donar-nos un concert d'aquesta qualitat al municipi, pues s'agraeix i dius, hòstia, no?, per això també serveix la política, per poder donar eines, per poder donar aquesta qualitat, perquè també una voluntat per part nostra era de poder oferir una cultura musical de qualitat de manera gratuïta i de manera accessible a tothom. I jo crec que amb això ho hem aconseguit.
2: La gent s'hi va abocar, no? Vam veure inclús, no?, com des dels mateixos cantants, no?, reclamant al públic en algun moment, sí. Feu llum, no?, feu llum amb, sí, el mòbil, no?
4: Sí, sí.
2: Els hi anaven fent indicacions, es van fer alguns regalets, no?, també.
4: Sí, també, sí, al llarg de la nit van atirant, no?, des de
3: pilota, sí. Va, bueno, nosaltres la sensació que tenim així el dia després, no?, la sensació és molt positiva i que prenem nota de coses, perquè sempre hi ha coses que es poden millorar, prenem coses d'idees que podem implementar per a edicions posteriors i ho fem amb moltes ganes. I això,
4: sí, sí.
3: Bueno, al final es nota.
2: Parlàvem de les dades, es publicava a la pàgina web les dades de l'any passat 7.500, enguany 10.000, les de la policia eren diferents, no? Es parlava de 3.500, no sabem ara, a hores d'ara potser... Clar. Van variant, no?, segons...
3: Mesurar les dades en un espai obert així és molt difícil, hauries de tenir un indicador dels mòbils, de no sé què, de la gent, és molt complicat, però més o menys els aforaments com es compten, que es compten per metres quadrats i tal, sí, els 10.000 encaixen, dintre les... L'any passat les xifres de l'organització nosaltres no estàvem massa conformes, pensàvem que havien sigut molt agosarats i que eren molt, molt positius, però aquest any ens han dit 10.000 ens quadra amb el que nosaltres també considerem, per tant sí, aquests 10.000, si són 9.000 també ens quadraria.
2: De fet, la imatge, no?, que heu publicat des del mateix, sí, ajuntament, no?,
4: impressionant.
2: És impressionant. No?
3: Sí,
4: ens hem superat, no?, aquest, sí, any ens hem superat, i ho deia la Núria, no?, jo crec que la imatge parla per si sola, jo crec que aquest any sí que hem arribat a aquestes 10.000 persones, i torno a repetir, per un concert d'aquesta envergadura de 10.000 persones, es va desencadenar super, super, super, super, super bé. I això és super important. I això també és el que ens permet després repetir-ho any rere any, i la voluntat de cara a l'imminent. Doncs, per part nostra, el que hem traslladat ara als 40 és tornar-ho a repetir i que ens portin un cartell, doncs, igual o mejor que el de este año.
2: Aquest any, Álvaro de Luna, sí. Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, La La Love You, Siderland, Marcos, Lau.

0: recordar que estan ara en un moment, no?
1: Clar,
0: amb
1: el tema de les obres d'Endesa,
0: sí.
1: La tanca ha perjudicat el d'afluència de gent cap allà. També recordem des d'aquí, des de la ràdio, que ens doneu l'oportunitat de fer-ho, que allà quedarà una zona molt maca i tal, però que els restauradors han de poder arribar fins a aquest punt. Vale? Han de poder, llavors, demanem a la ciutadania que tothom que pugui, que vagi, que consumeixi, que ja hi ha un molt bon nivell de restauració i que des d'aquí demanem a tothom que col·labori.
0: Que encara que hi hagi la tanca, es pot
1: accedir. Que està maca, que està molt maca, ara, que l'han pintat.
0: Sí. Ara és un mural, no?
1: És un mural, que no és una tanca, que és un mural, i que a més es fan moltes activitats allà, que ells també s'han organitzat, són molt proactius, que oferim moltes activitats allà durant tot l'any, que nosaltres col·laborem constantment amb ells i que això, doncs, que puguin la gent, cridem a la ciutadania de que passi per allà, que passegin per allà, que vegin l'evolució de les obres perquè i que col·laborin amb la restauració d'allà, de la zona.
0: Uh-huh. Què més? D'elles, que incidències remarcables no hi ha hagut, no?
2: No, exacte. Nosaltres aquest dematí hem trucat, no? Hem parlat amb els diferents serveis i cos d'emergència que han participat al dispositiu i els inputs, com deia, no? són molt bons, pràcticament zero incident, tant a nivell de servei d'ambulància com policia local, Mossos d'Esquadra. El servei de neteja viària ja havia entrat aquest dematí i, de fet, a hores d'ara encara segueix treballant, no? A la zona per deixar-ho, diguéssim, com si no hubiera passat donada por allí, que això també és imprescindible, no? I també, doncs, evidentment, agrair, no? A tots els diferents cossos de seguretat, serveis de neteja, personal de promoció econòmica, també
1: la
2: brigada de joventut, en fi. Al final, no, tot aquesta, un concert de 3 hores, l'altre dia ho comentava, no, com a anècdota, portàvem un carpesano així de gros, bueno, la gent no ho veu perquè és la ràdio, però un carpesano d'un munt de fulles, amb tota la documentació del concert, amb tots els permisos, amb tot. Vull dir que tota la feinada, no, que comporta un concert de 3 hores, ja no me quiero imaginar un festival d'una setmana. No,
1: llegaremos al festival d'una setmana, però de moment.
2: Però dius, ostres, sí que cal documentació i no, i cal mobilitzar molts serveis, però no, al final la satisfacció de com surt després, doncs fantàstic. I per tant, les informacions que ens arriben són correctes des del punt de vista de, diguéssim, de serveis d'emergències i de Punt Lila, de Vila de Salut, etcètera.
1: Jo vull donar les gràcies aquí des del personal propi de l'Ajuntament, perquè amb escàs personal i moltes vegades la gent fa coses que no li toquen, però tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres, la brigada, la policia, comunicació, vale? Sobretot també comunicació, però el personal de promoció econòmica i el de joventut, que han sigut super proactius. Llavors, això s'agraeix perquè ens facilita molt la feina a nosaltres i que no ha vingut ningú que ens ha dit mira, això no em toca, no. I que han sigut, sempre han col·laborat des del moment zero amb nosaltres per portar aquesta idea i sense ells no ho haguéssim pogut fer.
0: La ubicació, que no n'hem parlat, però el parc del Prat.
2: El parc de, bueno, hi ha gent que zona, li diu parc del Prat, jardí sí. De les Salines,
1: vale.
2: Parc del Prat.
1: Parc del Prat, val. Sí.
0: És una zona perfecta per fer aquest tipus de concerts, sí. Al costat del mar, també, no sé.
2: Home, el dia que tinguem la platja arreglada, no? Amb tota aquella tanca fora, aquell espai és excepcional, idoni per poder fer qualsevol tipus de festival, de concerts, inclús de pensar de dir, de replantejar-nos a uns quines festes que fem potser al centre del municipi, no? Que a més tenim un centre del municipi ja que està molt tensionat a nivell de mobilitat, a nivell de recursos, i per tant estem parlant d'un espai allà genial, molt gran, amb totes les connexions, diguéssim, d'aigua elèctrica, etcètera, etcètera, i per tant és un espai fantàstic. Invento, per traslladar la Fira Medieval, evidentment que no. Però,
1: no, vas quedar perquè la part antigua és important.
2: Però per què no de plantejar-nos de fer altres festivals, inclús de plantejar-nos de fer, per exemple, la Verema, no? Perquè estem parlant d'un espai amb una que Cubelles ja no és el poble només al centre històric del municipi. Cubelles és el barri de la Mota, el barri del Clot, la Gaviota, les Salines, Verdagí, Santa Maria, etcètera, etcètera. Vull dir, no només ens podem agafar, no?, a fer-ho tot al centre del municipi, per el que també comporta, no?, pels veïns que sempre els hi donem la tabarra al centre, sinó
0: que a vegades,
2: que jo crec que ens hem de repartir. I aquell espai té una projecció impressionant. Jo crec que un cop finalitzades aquestes obres de recuperació de la platja, no, amb el desmantellament de la tèrmica, serà un lloc ideal
1: per fer activitats,
2: qualsevol cosa.
1: Sí. Mm-hmm. Hem de pensar ja no tant... O sigui, ens hem de creure nosaltres que som ja una ciutat, vale? Hem deixat de pensar en el poble dels 3.000, del nucli, com deia el Pau, del nucli dur de Cubelles i del nucli mm-hmm. antic, que hi ha coses que sí que s'han... O sigui, al final les activitats, si porten un impacte econòmic, s'han de repartir. Tenim molts espais a Cubelles, molts, i que llavors volem influenciar en tots aquests espais.
0: Molt bé, és a dir, anar obrint,
1: Anar obrint,
0: i combinant, perquè a vegades pot fer com...
1: Tampoc no és qüestió, jo sempre dic, no és qüestió de treure una activitat per ficar-la en un altre lloc, sinó de reconduir i de plantejar les coses per fer-les més optimitzables, perquè al final, jo què sé, la plaça del mercat té les dimensions que té, se'ns queda petit, perquè al final la gent no pot aparcar, no pot anar...
0: Cubelles creix i si a més atrau més, no?
1: Clar, llavors volem tenir un impacte a la zona perquè aquest impacte dels pobles del voltant, no cal que vinguin els estiuagents, no cal que vinguin d'Holanda, que venen dels pobles del costat. Llavors aquest impacte que és més perdurable, que és més tot l'any, no el volem mantenir. Uh-huh. Llavors la manera és de diversificar les accions que fem com a ajuntament a tot el municipi.
2: Sí, de fet, ahir, no, parlant amb gent que havia vingut al concert, hi havia gent de municipis del costat, de Conill, de Calafell, estiuejants que havien vingut de Zaragoza, de Madrid, vull dir que hi havia gent de municipis propers, no, que potser tenen més turisme nacional o internacional, que també doncs havien fet ressò del concert i per tant també havien vingut, havien anat a la restauració, diguéssim, local, per tant...
1: El model d'ahir era que la gent venia per la tarda, passava el dia aquí a Cubelles i llavors al final acabava el concert. Llavors, bueno, aquest model és el que volem mantenir, de que vinguin i que es quedin una estona i que disfrutin de la restauració i del comerç de Cubelles.
0: Molt bé, doncs queda dit. Moltes gràcies per aquesta valoració. En tot cas, doncs, estarem també pendents d'aquestes fotografies, aquests vídeos, que segur que s'aniran fent virals també a les xarxes i per tant podrem veure també, no, aquesta repercussió que,
2: sí,
0: que pot
2: farem,
0: tenir.
2: Sí, us el farem arribar. Seria ahir per mitjans de premsa que van venir a cobrir l'esdeveniment de tant propis com dels 40, per tant, serà per fotos, per vídeos, i tan aviat les tinguem us les farem arribar també perquè les pugueu compartir amb els oients de la ràdio.
0: Moltes gràcies, Pau Rodríguez, Núria Planes, per la vostra assistència aquí a Ràdio Cubelles i aquesta valoració que ens heu fet.
1: Gràcies.
2: Un plaer, bon estiu.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Ja tornem a ser aquí i us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, molt bon dia i bon dia també a tothom. La setmana passada vàrem acabar la sèrie que vam dedicar al Mickey Mouse Club i els anomenats Boys Band i Girls Group.
0: Sí.
1: I abans d'iniciar-ne una de nova, el que farem serà fer una petita pausa per revisar els èxits del Billboard. Quin any vam dir que tocava?
0: Doncs mira, vam dir que tocava l'any 1969. Un any que, per cert, va començar com havia acabat l'anterior, és a dir, el 1968, amb en Marvin Gaye en el primer lloc de les vendes amb aquell I Heard It Through the Grapevine, ocupant les quatre primeres setmanes de gener. Aquestes quatre es van afegir a les tres últimes de desembre de l'any anterior i, per tant, va completar-ne set en total.
1: Molt bé, molt bé. En Marvin Gaye va ser un dels artistes més destacats de la discografia Motown.
0: Sí.
1: Però no l'únic, com veurem al llarg del programa d'avui, ja que no va ser només ell qui es va situar en la primera posició.
0: La Motown era una fàbrica d'èxits.
1: I tant, i tant.
0: Doncs bé, vinga, començarem el nostre repàs i ho farem anant de menys a més setmanes de permanència en la primera posició. I començarem amb algunes de les que s'hi van estar només una setmana. Som-hi.
1: Som-hi.

0: Doncs aquests són Peter, Paul and Mary, interpretant un dels seus èxits, Living on a Jet Plane, amb què van passar-se una setmana al capdamunt de les llistes.
1: És una peça clàssica dintre del seu repertori folk en què la lletra es distancia d'altres dels seus treballs en què hi havia una certa presència de la cançó protesta. Aquesta no ho és.
0: No. En aquest cas es tracta d'una cançó d'amor en què la lletra transmet la tristor per una propera separació, malgrat la qual la protagonista reafirma el seu amor per la persona que es queda. És així, això?
1: Sí, senyor.

0: I com dèiem a la introducció del programa, aquí tenim a les primeres representants de la Motown, que es van situar en la primera posició amb la cançó Someday We'll Be Together. Són Diana Ross and The Supremes.
1: I el grup havia canviat el nom de l'origen, que es deien The Supremes, eh? El van canviar per Diana Ross and The Supremes.
0: Quan ho van fer això?
1: Doncs això va ser un parell d'anys abans, el 1967, dintre de l'estratègia de màrqueting de la productora, que havia fet moviments similars ja abans amb Smokey Robinson and The Miracles i amb Martha Reeves and The Wanderlust.
0: Sí, senyor. Tots aquests canvis anaven encaminats a facilitar, si s'esqueia, la posterior carrera en solitari de les primeres figures de cada un d'aquests grups. Els que també pertanyien a la Motown, però no van canviar de nom, van ser The Temptations. Escoltem-los.

0: I precisament The Temptations va situar-se en la primera posició durant dues setmanes amb aquest tema que ara escoltem, I Can Get Next to You.
1: Dintre de l'òrbita de la productora Motown, The Temptations estan entre els quatre grups de majors vendes, amb 50 milions de còpies, gairebé. Els van superar The Four Tops, també amb una mica més de 50 milions. Els Jackson 5, amb 70 milions de còpies, i aquelles que escoltàvem fa un moment, The Supremes, aquestes amb més de 100 milions de còpies venudes a tot el món.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una animalada.

0: També Tommy James and the Shondells van estar-se un parell de setmanes en la primera posició gràcies al tema Crimson and Clover.
1: Tommy James and the Shondells són un grup de rock nord-americà encara en actiu actualment i que van tenir una bona col·lecció d'èxits entre els anys 60 i 70 del segle passat.
0: Doncs sí, però malgrat això són poc o gens coneguts, diguéssim, en el mercat espanyol.
1: Sí, no gens.
0: I les raons són que les mateixes que va evitar que molta de la música que es feia en aquells anys, especialment al mercat anglosaxó, no ens arribés.
1: Sí.
0: Perquè el règim de la dictadura franquista controlava les influències culturals i musicals que ens arribaven al país en un intent d'evitar la perversió ideològica que podien implicar.
1: Ai, quina por.

0: Estem escoltant la primera versió del tema Na Na Hey Hey Kim Kiss Him Goodbye, que més endavant van versionar, entre d'altres, Bananarama, però que aquell any 1969 van situar al capdamunt de la llista l'inexistent grup Steam, i això va ser durant dues setmanes.
1: Dèiem que Steam era un grup inexistent perquè aquest tema havia de ser la cara B del primer single del cantant Gary DeCarlo. Però no li acabava de fer el pes, i va ser ell mateix qui va suggerir als estudis de gravar-la com a cara A d'un grup anomenat Steam, que de fet no existia, sinó que se'l van inventar per l'ocasió.
0: Vaja. Doncs bé, finalment la cançó va tenir tal nivell d'èxit que els músics d'estudi que havien gravat el tema van acabar constituint-se com el grup que s'havien inventat, és a dir, Steam. Això sí, cap altre èxit va sortir-ne de l'invent, i és per això que són uns més de la llarga llista de One Hit Wonders de la història de la música.

0: De tant en tant, ens passa que al revisar els èxits del Billboard ens trobem, com en aquest cas que aquesta que està sonant, amb peces instrumentals, sovint però amb una gran càrrega romàntica.
1: Sí, la que escoltem és la versió instrumental que en va fer Henry Mancini del tema d'amor de la pel·lícula Romeo i Julieta, la banda sonora de la qual havia sigut composta per Nino Costa.
0: Segurament les vendes d'aquests temes venien propulsades per la projecció del film als cinemes.
1: Home, i tant.
0: Segurament, segurament. I d'aquí que ens n'anem trobant de tant en tant alguna d'aquestes.
1: Bé, ja està bé.

0: Amb Tommy Rowe i el seu tema Dizzy, entrem a la zona de les 4 setmanes de permanència en la primera posició.
1: Amb en Tommy Rowe ens tornem a trobar amb un cas similar al que abans comentàvem del Tommy James and the Shondells, és a dir, els impediments de la dictadura a la penetració de la música anglosaxona.
0: Això, a més, s'hi ha d'afegir la competència d'altres grups també anglosaxons que potser eren la tapadora que no permetia també arribar-ne d'altres. Estic parlant, naturalment, de The Beatles i de Rolling Stones, o també de cantants solistes locals que en aquella època triomfaven, Rafael o Julio Iglesias.
1: Però això sí, ningú li treu les 4 setmanes de número 1 i, per tant, és de justícia d'esmentar-ho, eh?
0: Sí, senyor.

0: També The Rolling Stones van mantenir-se 4 setmanes precisament a la primera posició amb aquest tema titulat Honky Tonk Woman.
1: Aquesta cançó està inspirada en un tipus de locals anomenats honky tonk, comuns al sud dels Estats Units i on hi ha un ambient sorollós amb música en directe i on les dones assistents tenen una actitud més o menys, diguéssim, que atrevida o despreocupada.
0: Vaja, vaja, ja t'entenem.

0: completarem el grup de les 4 setmanes de permanència amb Sugar Sugar, del grup The Archies, que apareixia en una sèrie de dibuixos animats que aquí es va titular Mi Amigo Archie, i en la qual, a cada episodi, aquest grup cantava una cançoneta.
1: Sí, el grup estava format per músics d'estudi que anaven canviant, i de fet l'única cançó de The Archies que ha quedat pel seu record va ser aquesta, el Sugar Sugar, amb el qual van assolir la primera posició dels Billboard, això sí.
0: No està gens malament.

0: I a la frontera entre les 5 i les 6 setmanes ens trobem amb The Beatles, ja que aquell any 1969 van situar-se en el primer lloc de les llistes amb aquesta que estem escoltant, Get Back, en què col·laborava Billy Preston. Per cert, aquesta va ser la raó per la qual ell, en Billy Preston, també apareixia a les llistes d'aquell any amb 5 setmanes de permanència, perquè se les hi va passar junts amb els Beatles.
1: Amb els Beatles, clar que sí. Ara bé, diem que The Beatles són a la frontera entre les 5 i les 6 setmanes perquè també aquell mateix any hi van arribar al número 1 amb Come Together i s'hi van quedar només una setmana, completant, per tant, les 6 en total que dèiem abans.
0: Correcte. I és de destacar que el 1969 va ser el 6è any consecutiu que The Beatles situaven, com a mínim, un dels seus temes a la primera posició del Billboard. I compte, no va ser l'últim.

0: Doncs mira, també 6 setmanes de permanència i tenim a Sager Evans, Sager and Evans, que in the year 25-25 van aconseguir dues coses. En primer lloc, situar-se en el primer lloc de Billboard durant 6 setmanes i en segon, convertir-se en un One Hit Wonder,
1: carai,
0: ja que no van tenir cap altre èxit notable en tota la seva carrera.
1: Fixa't, després d'haver-se passat 6 setmanes en el número 1, és curiós. Bé, potser aquesta és una raó més, a part de les que hem comentat anteriorment, perquè no fossin coneguts o gaire coneguts a l'estat espanyol. Però aleshores podríem preguntar-nos, després de tot això que hem dit, quins eren els grups o cantants que eren coneguts en aquella època en el nostre país? Ja havia què?
0: Doncs mira, em sembla que la resposta a aquesta pregunta la podem trobar en el que podríem dir que és l'equivalent dels Billboard americà, però a casa nostra. En aquell moment era la llista de Los 40 Principales.
1: Sí, senyor.
0: Saps què?
1: Digues.
0: Al proper programa parlarem de Los 40 Principales. I així podrem satisfer també la nostra i la de tots, curiositat sobre el tema.
1: Molt bé, em sembla molt bona idea.
0: Sí? Vinga, doncs.

0: Hem deixat pel final el tema que va encapçalar la classificació per nombre de setmanes d'aquell 1969. És Aquarius, del grup americà The Fifth Dimension.
1: La cançó en realitat és un medley de dos temes sortits del musical rock Hair. És per això que el títol complet de la peça és Aquarius / Let the Sunshine, que són els títols de les dues peces que s'hi barregen.
0: Oh, això és el que apareixia a la caràtula del...
1: Això és exacte, tal com ho deien així.
0: De l'àlbum, sí. Doncs bé, aquest musical, Hair, retractava la cultura, o la, més ben dit, la contracultura hippie, i s'havia estrenat a Broadway un parell d'anys abans, el 1967.
1: Doncs molt bé, amics, amb l'espera de tornar la setmana que ve, amb l'inici de les històries dels 40 principals, com us dèiem abans,
0: sí,
1: us deixem en companyia de The Five Dimension amb Aquarius, i mentrestant, feu molta bondat, canalla.
0: Porteu-vos bé, amics.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
3: Hola, gràcies, bon dia.
1: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
3: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
1: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
3: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
1: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
3: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són front per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
1: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
3: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
1: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
3: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure què pot resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
1: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
3: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet d'una manera la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
1: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
3: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
1: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
3: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són nou, si no normalment, ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
1: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
3: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors m'interessa també demostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
1: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
3: Sí, sí, sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer cap de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
1: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
3: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no? Des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot, o sigui, que hi ha una mica de tot.
1: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això, i grafisme, no?, i creació gràfica?
3: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com el puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor o conegut que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
1: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
3: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
1: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
3: Doncs jo crec que el missatge seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
1: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
3: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè, per exemple, això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. I, per tant, doncs, bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs, això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no?, perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, el món creatiu, no?, dibuix, il·lustració, disseny, literatura, en fi, jo crec que val la pena.
1: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.

0: ganes, sé que estaré millor demà.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Aquest passat cap de setmana, diumenge, vam viure un acte històric, que era la 40a trobada de gegants de Cubelles. Històric, que era la

0: dies em va caure una de les que tenia a l'avenir, però del Guinardó, en lloc d'una cosa només, van venir dues i, per tant, una va substituir l'altra i van poder ser les 40 que teníem previst. Mm. Nosaltres és un objectiu que es vam plantar ja ara fa un parell d'anys i sabíem que era una cosa difícil, era el nostre plan B, també teníem un plan B, que és dir, si no arribem a 40 colles, doncs mirarem de portar 40 gegants, que són unes 20 colles, perquè és un repte difícil, però bé, tenim temps per fer-nos i per aconseguir-ho. I des d'aleshores que hem estat fent feina, que ens hagués a les xarxes socials, que no hem parat de voltar amb el remol cap amunt i cap avall, i això és el que ens ha permès, tenir tantes colles, fer molts intercanvis. La gent ha d'entendre que, clar, cada cop que nosaltres sortim de Cubelles, doncs és una colla que en algun moment doncs, també vindrà cap al nostre poble, per tant, per nosaltres és fonamental poder sortir.
1: Uh-huh. És una inversió, no?, de temps. Vull dir, vosaltres durant uns certs anys heu estat fent moltes visites per després poder convidar tota aquesta gent al mateix dia.
0: Sí, sí, i moltes encara les hem de fer. Molta gent ha vingut ja cap aquí esperant que ara nosaltres també anem cap allà. Una sortida més, tenir fet ja. Setmana hem tingut dues sortides, una en dissabte i una en diumenge, i per tant hem tingut caps de setmana de passar tota la colla junts i de veure'ns doncs, contínuament, que també és una cosa que ens ha permès doncs, fer molta cohesió de grup, tenir una colla molt unida com crec que tenim ara mateix, i a banda d'això doncs, també doncs, ampliar una xarxa de contactes d'altres colles doncs, que ja ens estan dient, ei, repetim l'intercanvi, que t'han anat bé, doncs van vinent i tornem.
1: Mm-hmm.
0: En aquest sentit hem d'estar molt contents.
1: Pel que fa a la trobada en si, hi havia algun canvi? Per exemple, el punt de sortida era diferent que les edicions anteriors per un tema logístic, entenc, que és encabir aquests 100 gegants, que no és fàcil.
0: Sí, sí, clar, cada any començàvem a la plaça dels Pobles d'Espanya i doncs, aquest any la plaça aquesta se'ns ha fet petita, no hi cabien 40 colles. I, per tant, començar de la Rambla Pau Casals. Igual que la finalització, cada any acabàvem i fèiem la ballada conjunta amb totes les colles juntes a la plaça de la Vila, que amb 10 colles que venien cada any ja se'ns quedava una miqueta justa, doncs, evidentment, 40 era impossible de ficar-les allà i, per tant, la ballada final l'hem fet a la plaça del Mercat, on ens han quedat unes imatges gravades amb un dron doncs, espectaculars de tots els gegants col·locats a la plaça, que feia bastant goig. I ara, doncs, parlar encara hem de debatre si l'any vinent tornem al recorregut anterior o mantenim aquest, perquè l'escena va ser bastant maca també de totes les colles, baix del Passeig Vilanova, i de fet, bé, espectacular, perquè de fet la primera colla ja estava arribant a la plaça de la Vila i nosaltres que anàvem a l'última colla encara estàvem sortint. Per tant, el recorregut era... Mm-hmm. Vaja, hi havia gegants durant tot el recorregut.
1: Sí, sí, i a més era exigent perquè, clar, al Passeig Vilanova hi ha un tram que la pujada, en aquest cas per vosaltres baixada, era important. Això també és un... No? Vaja, li posa complicacions al fet de portar un gegant que té un pes i sobretot una alçada.
0: Sí, és una qüestió que preocupava, sobretot on s'ho deien a l'Ajuntament, però bé, dels municipis on hi han pujades i baixades i les hem fet sense problema. De fet, els gegants és històric, en el seu temps vam arribar a pujar a Montserrat caminant. Nosaltres ara hem tornat a ballar a Montserrat, tot i que ja portant el remolc fins al monestir, però en el seu temps es va fer aquest recorregut caminant i, per tant, això ens demostra que no hi ha res impossible i que al costat d'allò que van fer els veterans de la colla, nosaltres no ens podíem queixar per aquesta baixada.
1: No, està clar, i tothom la va fer, i com deies tu, les imatges també eren curioses perquè el fer aquest desnivell, no, et permetia veure doncs, una imatge amb diversos gegants baixant alhora.
0: Sí, clar, des de baix et permetia veure Cercavila, que en un principi, quan estàvem plantats allà a la Rambla Pau Casals, des d'una banda on començaven les colles que no arribava a veure el fil.
1: Mm-hmm, sí, sí.
0: Era espectacular.
1: Bé, un cop arribats a la plaça del Mercat, com tu deies, ballada doncs, conjunta, tothom estava content, de fet la gent ja començava a sopar i a rebre els obsequis de participació i malauradament doncs, va passar un accident que és que els gegants van

0: caure després d'un cop de vent. És veritat que el vent es va anar girant durant la tarda. Explica'ns una mica què és el que va passar, perquè tothom es va quedar una mica amb l'ai al cor, no?
1: Sí, quan ja havíem fet la ballada final, nosaltres ja ens costava de creure que tot hagués anat bé. Estaven allà les 40 colles a l'hora que havien de ser i vam començar el cercavila a l'hora. Les colles que començaríem a sopar a les 9 i a 8:45 ja estàvem a la plaça fent la ballada final. Per tant, que ens feien creus de com pot ser que no hi hagi hagut cap imprevist. I mira, doncs al final va bufar una forta ràfaga de vent que va tombar els gegants mentre els geganters estaven tots preparats per pujar a recollir l'obsequi, que normalment doncs, sempre puja un representant. Jo normalment pujo com a cap de colla quan anem fora a recollir aquest obsequi, però van dir, bueno, és la quarantena, ho hem treballat, i jo els vaig dir, no m'ho he treballat sol, això ens ho hem treballat com a colla, doncs per tant, va, aquest cop, pugem tota la colla a l'escenari a agafar l'obsequi. I mentre estàvem allà esperats per pujar a l'escenari, doncs va bufar un fort vent que va tombar els tropicats, que va malmetre una mica. I ja, bé, el problema que ens trobem arreu, a poques setmanes de la festa major. Perquè, de fet, nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els calia passar pel taller i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per festa major i després per-los pel taller. És una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, ha sigut urgent, és molt més urgent ara que abans i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
0: Quin és el parte? Perquè, clar, al principi la gent, clar, el pessimisme va regnar ràpid, no?, en veure l'accident, però entenc que vosaltres heu tingut aquests dos dies per avaluar els danys, per veure quines són les solucions. No sé quin és en quin moment esteu ara mateix.
1: Sí, l'agrupació de Baix Popular, ràpidament, a l'endemà ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per festa major, i doncs estem doncs, una mica a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas, gegants hi hauran per festa major, perquè si no podem sortir amb els tres gegants, doncs sortirem amb els dos gegants originals que estan al centre social, que són de fusta, que mira, al final també pot ser una cosa que la gent pugui gaudir doncs, d'aquells gegants que sempre veiem plantats dins d'un edifici, doncs veure'ls al carrer i treure'ls una mica allà.
0: Per tant, encara no està pres.
1: N'hi haurà segur. Uns o altres en tindrem. Això, que ningú pateixi.
0: El que potser va portar-se la pitjor part, no sé si va ser el Charlie, que, clar, amb la postura del braç estirat, potser és el que va patir més.
1: Sí, al Charlie se li va sortir un braç, de fer els focats per posar-li els claus, i clar, i el nas sí que és potser el més visible. El nas va quedar més malmès. L'abdó al final, clar, es veu molt que es va trencar, però la part del barret és la que toca a terra. Però bé, clar, nosaltres també ens preocupaven sobretot les fractures més internes, més dins del tronc que puguin haver-hi. Que ja hi havia alguna fractura que anàvem arreglant amb alguna xapús, amb cinta adhesiva i coses, que estava bé per sortir del pas, però ja necessitaven el retoc. I clar, i evidentment, doncs, la caiguda aquesta de diumenge va fer que aquestes fractures doncs, també es fessin més grans i que és el que ens fa dubtar, sobretot, de si els podem treure o no. Mm-hmm. Que no pateixin més anys mentre els estem movent, mentre estem fent balls.
0: Clar, a més, són dos dies molt intensos, no? Que són molts valls, amunt, avall, fins a la platja, a tornar, totes aquestes coses que, clar...
1: Clar, aquell dia doncs, passen el remolc, que és tombar-los, és fer-li moltes voltes, al passeig marítim hi ha molta gent, i bueno, i són de dir, sobretot, des del taller, aviam com ho veuen. Però això que en qualsevol cas ja teníem pendent unes reparacions, que a nosaltres també ens agradaria que per l'acte del 30 aniversari de l'agrupació de Baix Popular, doncs poder tenir uns gegants més pintura nova i que pugui gaudir d'uns gegants més elegants.
0: Clar, hem parlat dels danys del Charlie, de l'abdon. L'Assumpta no sé si també va patir força.
1: Sí, també, però és això, són fractures que potser no, no són tan visibles, perquè sobretot el que està més malmès és el tronc.
0: La part d'interior.
1: I el vestit. Per tant, si això es pot arreglar, no és problema, perquè el no ser visible doncs, no afecta el ball, però el que ens fa patir és, abans que mentre l'estem movent, aquestes fractures i que algú pugui prendre mal, que la bona notícia d'això és que malgrat van caure els tres gegants, ningú va prendre mal perquè podien haver caigut a sobre d'algú, però això no ha estat així, i per tant podem dir que és més anecdòtic.
0: Hi ha una cosa curiosa, és que a través de les xarxes socials i de la notícia que nosaltres vam fer d'aquest incident, hi han hagut colles que s'han posat a disposició vostra, de dir, escolteu, que nosaltres tenim algun artista que si necessiteu ajuda perquè els gegants puguin estar llestos per la festa major, digueu-nos-ho. Això és, també és bonic, no?, aquesta, bueno, aquesta companyonia entre diferents colles, no?, per superar un tràngol que m'imagino que tots els presents allà doncs també el van sentir una mica seu.
1: Sí, és una cosa que bé s'ha d'agrair a totes les colles perquè, vull dir, durant tot el dia vam estar a rebre les felicitacions i els agraïments a la colla per l'organització, que és una cosa de la qual n'hem de tenir orgullosos perquè estem acostumats a organitzar trobades geganteres, però no d'aquestes característiques, no tan grans, i per tant sempre feia petita. El primer cop que som una cosa així, doncs és fàcil que surtin imprevistos o que hi ha coses que no surten bé, però tot i així van rebre totes les felicitacions de la colla i totes ens van preguntar, van a preguntar com estaven els gegants i mostrant aquesta preocupació. I sí, a la colla de Cunic, que són els nostres veïns, ens van proposar que hi fessin un artista que, si cal, ens poden donar un cop de mà per poder treure'ls per festa major. Però, clar, nosaltres també sabem que, més enllà de la festa major, que podem mirarem si tenim alguna solució per sortir del pas i poder-los treure per festa major, però no n'hi ha prou amb un rellot. Calen millores més profundes i tenim ganes de tenir uns gegants més nous i més arreglats.
0: Bé, veurem doncs aquest pas per consulta, no?, pels tallers, a veure si doncs podeu com a mínim fer una festa major i després fer tots els arreglos aquests que comentàveu, però sí que ara principalment doncs és veure si, fins quin punt doncs podeu treure aquests gegants o sortiran els antics, que per altra banda, com tu deies, són de fusta i m'imagino que això també deu fer que els geganters hagueu de fer un esforç important.
1: Sí, sí, si hem de sortir amb aquells gegants doncs ens tocarà tots al gimnàs una mica més perquè al ser estructura de fusta doncs és més pesada que l'estructura d'alumini, però bé, igual que comentàvem abans amb les pujades, vull dir, hi ha moltes colles on tenen els gegants de fusta, antigament tots eren de fusta, i si la gent ho pot fer, jo crec que nosaltres també.
0: Bé, us tocarà entrenar.
1: Si la gent demostra que és possible, nosaltres no diguem que és impossible, que és el que hem fet a part amb la quarantena trobada. Si veiem que altres municipis ho poden fer, nosaltres ens preguntem per què nosaltres no podem.
0: Doncs, que
1: també podem, igual que la resta.
0: La sort de tenir dos parelles, no?, és aquesta, no?, que bé, van arribats al punt de que aquestes doncs, trencadisses no es puguin solucionar per la festa major, teniu la segona parella, que serà un desafiament més o menys. El tema està en el Charlie, no?, que aquest sí que no té substitut i, per tant, doncs, clar, veurem si pot passar per tallers ràpid, no?, encara que sigui doncs, per això, per poder sortir a la festa major i després doncs, ja acabar de fer aquests arreglos que teníeu pensat. En tot cas, m'imagino que en els propers dies doncs, tindreu més novetats.
1: Sí, que ja des dels diferents tallers ens diguin pressupostos i temporització, doncs ens tocarà avaluar les diferents opcions que tenim sobre la taula.
0: Bé, en tot cas, ens quedarem en que la trobada va ser un èxit, amb 40 colles participants, i també en que hi haurà gegants sí o sí per la festa major, d'una manera o d'una altra, els gegants no hi faltaran doncs, a la cita, com cada any, el proper 14 i 15 d'agost. Ramon...
1: No podem fallar mai.
0: No podem fallar, exacte. Ramon García, cap de colla dels Gegants de Cubelles, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats i sort per aquests propers dies. Que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I avui conversem amb dues persones que coneixen molt bé què significa representar Cubelles. D'una banda, la Paula Martínez, qui va ser pubilla de Cubelles entre 2022 i 2024 i que, un cop finalitzat el seu mandat, també ha continuat vinculada al pubillatge cubellenc com a delegada, acompanyant especialment el pubillatge infantil. També ens acompanya Jordi Lora, arauet de Cubelles, durant el període 2022-2024, que ha representat també el municipi en nombrosos actes arreu de, doncs, de Catalunya. Amb tots dos descobrirem què hi ha darrere d'una doncs, faixa o inclús doncs, bueno, aquestes bandes, no? I per què doncs, animen els joves i els infants a Cubelles a formar part d'aquesta gran família. En tot cas, comencem saludant-los. Paula, benvinguda a la ràdio.
2: Hola.
1: Què tal?
2: Molt bé.
1: Tornem a ser aquí, no? El Jordi Lora, què tal?
3: Bon dia, què tal?
1: Bé, avui hem matinat una mica, la gent no ho sap, però estem aquí ben d'hora, aquí a la ràdio. I bé, en tot cas, pregunta per tots dos, no? Que us va motivar, primer de tot, no?, presentar-vos al pubillatge de Cubelles, perquè avui el que volem fer és promocionar una mica aquesta nova crida per fer el relleu, no?, d'aquells candidats o candidates que puguin optar a inscriure's al pubillatge, ja que d'aquí un mes aproximadament es tanquen aquestes inscripcions. Paula, Jordi, no?, que us va motivar en aquell moment, no?, ho dic per aquelles persones que ens estan escoltant, que els hi pot motivar també presentar-se al pubillatge de Cubelles.
2: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
3: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí, de fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. O sigui,
2: no.
3: Va ser, vols apuntar-te? Sí. O sigui, sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
2: I 4 anys més tard encara
3: aquí
2: seguim aquí.
3: Aquí.
2: Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera.
1: Bé, doncs, si haguéssiu de resumir una mica també aquesta experiència en 3 paraules, no sé, quines serien, en el sentit que heu viscut moltes coses, no? I bé, quines paraules hi posaríeu a dir, ostres, és que per mi el pubillatge ha estat tal, tal i tal, no?
2: Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
3: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
1: De fet, la crida que feu és la família, no?, del pubillatge busca nous membres. Ja heu utilitzat doncs, també aquesta paraula. I en aquest sentit, no sé, què és el primer que canvia una vegada us posen la banda, no?, de pubilla o d'arauet, no? Què canvia quan us proclamen, no?, amb aquest càrrec?
3: Que a lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entresetmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent, us convertireu en persona, o sigui... En
2: família.
3: Sí, en família.
2: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem, perquè un cop entres... És que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
3: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
1: Sí, que sempre hi ha una moguda o una altra, pel que
3: sí.
1: Estic dient, no? Deies, Jordi, deies 7 persones. Estem parlant dels càrrecs del pubillatge. Fes-nos una mica la presentació, no? O sigui, si parlem de pubillatge cubellenc, aquesta gran família... Qui la forma?
3: Parlem de 8 figures, ara 8 pubilla adults i dama i fadrí també adults. 4 persones nascuts entre el 2003 i el 2009. I després parlem del pubillatge infantil, que són els mateixos quatre càrrecs però en infantil. Arauet Pubilleta i Demetri Fadrinet, que són nascuts entre el 2015 i el 2019.
1: Molt bé, i aquesta és la crida que esteu fent ara mateix, no? És a dir, aquests serien els candidats o candidates a poder optar a formar part d'aquesta gran família. Què hem de fer? Perquè també és important, no sé si tothom s'hi pot presentar, si s'ha de ser d'aquí, quins serien una mica els requisits?
2: Es pot presentar tothom que compleixi amb el requisit d'edat i que sí, visqui o tingui una segona residència a Cubelles. I doncs això, busquem gent que li agradi el poble, que vulgui sentir Cubelles i vulgui representar Cubelles com a per tota Catalunya.
1: Uh-huh. Bé, vosaltres quin record guardeu també del vostre mandat? És a dir, vosaltres vau estar, no? Heu coincidit també amb els anys. Quin record guardeu dels dos anys, no, de mandat?
3: No sé, és que jo crec que van ser tantes coses que es van viure aquells dos anys i, bueno, o sigui, i s'han seguit vivint, perquè jo crec que la nostra relació amb el poviatge no ha acabat. O sigui, seguim aquí parlant del poviatge. Però no sé, hi ha moltes sortides, molts dies, molts records que quedaran per sempre.
2: Sí, jo per mi crec que el poviatge per nosaltres va començar a tenir forma i a tenir significat en el moment en què tots vuit vam connectar d'aquesta manera i vam convertir-nos en aquesta família del poviatge que intentem transmetre a tothom, però que és impossible posar el sentiment en paraules i només s'entén un cop ho vius.
1: Les festes majors suposo que tenen un paper també molt important quan sou pubillatge o altres festes, en tot cas, com es viuen les de dins, no? És a dir, clar, algú que no coneix què és el pubillatge i on assistirà i què farà al llarg dels dos anys, com ho explicaríeu això? Perquè crec que esteu convidats arreu, no? És a dir, aneu a molts llocs. Com va això?
2: Amb el pubillatge tenim la sort de que ens conviden a diferents festes majors i festes de molts pobles. Ens conviden a conèixer, la seva història, la seva cultura i a viure la seva festa major amb ells. I normalment pel poviatge adult, com sempre, també posen lloc per dormir, perquè sigui una experiència completa, que al final vius amb... Ja has dit que hi havia una delimitació d'edat, per tant, vius durant dos anys, gairebé cada cap de setmana, amb gent que comparteix les teves inquietuds, amb qui teniu anat semblant i amb qui pots viure moltes experiències, aprendre sobre tu, aprendre d'història, aprendre cultura i passar-t'ho bé, perquè ens ho passem molt bé.
1: Uh-huh. Bé, molta gent pot pensar que el poviatge és només, no sé, portar la banda o portar la, no sé, la faixa, el que sigui, no? Només un dia, però no? Darrere d'aquesta proclamació hi ha moltes coses, no?
3: Sí, o sigui, hi ha també els diferents actes de Cubelles, o sigui, assistim a la barema, assistim xatonada, a la festa major petita, a la gran, o sigui, es fan tots els actes de Cubelles. I després a fora, a més, vas a les, com ha dit la Paula, a les eleccions, o sigui, a les proclamacions i comiats de cada poble. Però al final acabaràs volent anar perquè seran els teus amics els que s'acomiadaran i diràs, tinc una mica aquí, vaig aquí, després tinc una mica allà, vaig allà, i acabaràs anant a totes les sortides perquè, o sigui, no tant pel poble, per conèixer el poble, sinó perquè tens una relació amb les persones d'aquell poble i vols anar a conèixer on el seu poble.
2: I fins i tot, potser en un poble en concret no tens com ningú amb qui t'acabis de portar bé, però voldràs anar perquè hores a la teva resta d'amics dels altres pobles que sí que hi seran. Per tant,
1: heu dit que seguiu, no?, vinculats plenament, és a dir, que no és que hagueu deixat aquest mandat i ja res, no? Seguiu vinculats, no? Això, no sé si és fruit també d'aquesta experiència que us ha portat a formar part del poviatge, si és que conserveu encara moltes amistats, aquesta vinculació, no?, aquesta importància de que no es mori, ho dic perquè, clar, és tot un repte, no?, donar continuïtat a un poviatge, a aquestes tradicions, quan hi ha a l'abast, no?, tan joves que realment estan
2: no
1: més, potser més enganxats a la pantalla que a la tradició. Bé, què en pensem o què fem o... No sé si això també us fa, de dir, s'ha de treballar perquè això no es perdi o la importància d'aquesta tradició, que suposo que deu costar, no sé si teniu moltes inscripcions o no.
3: Per desgràcia no tenim moltes, i sí, o sigui, ja ens va costar a nosaltres passar del nostre any a l'actual, i ja vam aconseguir que no es perdés cap figura. Ara estem intentant el mateix, o sigui, crec que... perdre qualsevol de les 8 figures seria una pena, perquè al final estàs perdent part de la teva tradició, o sigui, que ja es porten viatjar des de fa molts anys, i som dels únics pobles que té tantes figures. Mantenir les 8 crec que ha de seguir sent l'objectiu de tot Cubelles, intentar, ni que sigui les 8, o sigui, no diem ni afegir ni que hi hagi gent de sobres, però mantenir les 8.
2: Sí, jo crec que seria una llàstima perdre com aquesta identitat nostra del poblatge de Cubelles, que se sap que hi ha 4 figures adultes, 4 figures infantils, i al final no està sent fàcil, però jo crec que nosaltres som bastant insistents.
3: Sí, sí, sí.
2: I ho aconseguirem. Confio molt.
1: Molt bé. Anem a la pregunta també ja, Paula, tu com a delegada també, no? No sé què és el que aportes als més petits, perquè suposo que fas una tasca, no? Com a delegada, quina és la teva funció?
2: Bueno, com a delegats el que fem és passar informació, estar en contacte amb l'Ajuntament, estar al costat d'ells, ajudar-los, doncs, sobretot al principi, a que escalfin motors, acompanyar-los a algunes sortides del principi, perquè després ells ja vagin rodats i, doncs, qualsevol dubte, qualsevol problema, qualsevol cosa, ens truquen, parlen amb nosaltres. Si han de demanar alguna cosa o els hi falta alguna cosa, ara, per exemple, quan estem muntant l'acte de comiat, doncs estem nosaltres com a intermediaris entre Ajuntament i Poblatge per intentar que tinguin l'acte que ells volen i que ells es mereixen.
1: Jordi, no sé si també t'han donat algun càrrec dins de Poblatge, si és suport allò emocional, si és allò de dir, és que jo necessito seguir vivint doncs, d'aquesta gran família perquè m'aporta molt.
3: No, un càrrec no tinc, o sigui, no sóc delegat perquè és feina de Poblatge i l'hereu sortint. I, o sigui, jo els he seguit acompanyant a molts jocs, o sigui, i al final, és que l'Alejandro, amb tots, és com si fóssim família, o sigui, és que ens veiem moltíssim. O sigui,
2: cada setmana, jo crec.
3: Mínim un cop a la setmana ens veiem, i aleshores això fa que, si necessiten qualsevol cosa amb el comiat, pues la faig jo també, si necessiten ajuda, i els nous també, o sigui, ho saben, perquè tenim relació també amb ells.
1: Parlem una mica també del procediment, no? Una mica, ja que estem fent aquesta crida, que hi han d'haver inscripcions, que bé, que tenen temps a fer-ho, de manera gratuïta fins al 22 d'agost. Com ho han de fer? I després, què es trobaran una vegada s'hagin inscrit, no? Que han de passar com unes proves orals, que ja tenen una data, el 29 d'agost. Expliqueu-nos una mica tot aquest procediment, no? Primer de tot, estem interessats a formar part del poblatge. Què hem de fer?
2: Per inscriure't, el que has de fer és entrar a la pàgina web de l'Ajuntament i omplir un formulari doncs, amb les teves dades personals, nom, cognom, adreça, etc. I un cop t'hagis inscrit, el dia 29 d'agost al matí hi han les proves. Per infantil diria que només són orals i per adults hi ha tant prova oral com escrita des de l'última proclamació. I doncs, bé, et pregunten una mica sobre coneixement de Cubelles, bàsicament, saber pues gegants, una mica les nostres festes, les nostres tradicions, coses que tothom que ha viscut a Cubelles realment coneix, i una part oral que et demanen doncs, més per tu, per conèixer-te una mica, per veure't com realment si estàs interessat o interessada, si com t'expresses parlant, i això. És bastant fàcil, t'ho fan sentir-te còmode, o sigui que no ens hem de posar nerviosos, ningú no. Que es vulgui presentar perquè hi hagi una prova, vull dir...
1: Que no és un examen,
2: però
1: això,
2: és una part del procés.
1: Tampoc és un examen, no?
3: No.
1: Que s'hagi d'estudiar, vaja.
3: O sigui, al final han de fer unes proves per decidir qui va a Pubilla, qui va a Dama i qui... O sigui, hi ha algú a lo millor que es queda fora, o sigui, no passa, és que no passa res, però s'ha de mirar, o sigui, no pot ser que sigui a dit. Ha d'haver unes proves i aquestes proves són molt fàcils, o sigui, nosaltres no hem fet l'examen escrit, però l'oral l'hem fet i jo vaig veure l'escrit l'any passat. I és molt fàcil, o sigui, és molt fàcil. Tothom que ha pogut, o sigui, tothom que té alguna relació amb Cubelles, els sap fer facilíssim.
1: Una mica perquè, clar, si es presenten més de 8 persones, no, al final hi ha d'haver una criba, no? És el que diem, una selecció. En tot cas, si igual no entres a formar part directament, no tens aquell càrrec de Pubilla o Hereu, però ho pots seguir intentant, no? Que per això hi ha aquestes diferents franges, no?
2: De fet, durant la història del poblatge de Cubelles hi ha hagut persones doncs, que s'han presentat en múltiples vegades l'hereu del nostre any, per exemple, havia set fadrí fa unes quantes generacions i ara es va tornar a presentar i hi ha gent que es va quedar fora el nostre any i ho va tornar a intentar més tard i així.
3: L'hereu actual va ser...
2: Arauet.
3: Arauet. És que...
2: També és molt maco que aquí a Cubelles tenim el pobillatge infantil, que ajuda com a donar aquesta continuïtat a la tradició, perquè tots els nostres petits, aquí tenim el Jordi com a exemple, sí, estan esperant a fer l'edat per poder-se presentar com a adults. I això està molt bé, de fet, és això. Saber que hi ha una noia que va ser de pobilleta que està desitjant tenir l'edat per poder ser pobilla i crec que es presenta aquest any. O sigui, hi ha aquesta continuïtat a Cubelles i això doncs, crec que ho fa molt especial. I és molt important el que deia el Jordi, que no ho perdem.
1: Uh-huh. Perquè recordem-ho, les candidates i candidats a pobillatge infantil han de tenir entre 7 i 11 anys, nascuts entre el 2015 i 2019, i l'adult és dels 17 anys als 23, nascuts entre el 2003 i 2009. Per tant, hi ha aquells anys de descans, no, diríem, però que poden seguir vinculats com el Jordi, al pobillatge. I de tot se n'aprèn, no? Perquè al llarg de l'any hi ha també un certamen nacional, no?
3: Sí.
1: No sé si aquest any hi heu anat, si acostumeu a anar cada any.
3: Jo crec que nosaltres, des del primer any que formem part del pobillatge, jo he anat a tots.
2: Jo crec que sí.
3: I és, o sigui, és la festa major del pobillatge. O sigui, és el cap de setmana amb més
2: intens.
3: I amb més nervis, o sigui, és molt intens. O sigui, tu vas a un poble, o sigui, cada any es decideix un poble que es fa el nacional. Aquest any va ser...
2: A Montserrat.
3: A Montserrat. I, o sigui, entre l'Ajuntament i Foment del Pobillatge Català organitzant l'acte, i aleshores tots els hereus i pobilles de tots els pobles es poden presentar, i entre tots els hereus i pobilles decideixen
2: l'hereu i la pobilla de Catalunya i de les quatre demarcacions.
1: Bé, són moltes les experiències, suposo que heu passat per molts llocs i també heu après molt, no? De totes aquestes experiències, que no us diré, dieu-me alguna, no? Però feu-me una mica el recorregut, no? Doncs els llocs així més emblemàtics, alguna cosa que heu, doncs, allò viscut de manera destacada al llarg d'aquesta vivència.
3: Hem visitat, jo no tinc calculat quants pobles hem anat amb el pobillatge, però són molts. O sigui... sortides com, i fins i tot Andorra, o sigui, sortides com a Andorra, la Paula diu que 118 pobles ha visitat amb el pobillatge.
1: Ella ho té que comptat, això, eh?
2: Bueno, potser els 118 no són de pobillatge, però 100, fàcil.
3: Sí. La sortida d'Andorra és el Nacional de Catalunya, però a Andorra. O sigui, allà, en comptes de decidir entre els pobilles i els hereus de cada poble, decideixen directament pobilla i hereu d'Andorra. I, o sigui, és tot un cap de setmana també, amb sopar de gala, un acte també, amb molts nervis, molt intens. Perquè tot i que no, potser no coneixes a la gent que es presenta, però ja l'ambient és de... O sigui, tothom està més nerviós, o sigui, és un acte molt, molt emotiu. O sigui, jo destacaria aquesta sortida a Andorra, és una sortida molt xula també.
1: Sí. Coses que heu après, perquè jo sé que aquí ensenyeu a vegades a fer castells, no?
2: Sí.
1: Quan venen a Cubelles, perquè també hi ha aquesta rebuda, no? quan feu el canvi, no? El relleu, seria? O...
2: Sí, nosaltres quan hem anat a llocs, doncs, molts llocs ens han fet com ballar de sardanes, també durant les cercaviles del poble és bastant comú que toquin la polca i tant, doncs, el pobillatge la balli. I així com aprenentatge, jo diria això, a més de pues, coneixença de cultura, de geografia...
3: Hem visitat molts museus, molts...
2: Sí.
1: Uh-huh. I van de fer una gran col·lecció, perquè sempre, clar, ho veiem, no?, que aneu com carregats de pins, no sé si això és una de les tradicions, si es porten altres coses també, o us han regalat coses allò que a vegades dius, ostres, mira, una cosa curiosa, o no sé...
2: Bueno, quan anem als actes, sovint doncs, hi ha un detall per cadascú, a més de la xapa del pobillatge que caduca, i sempre doncs, pots intercanviar pins amb el pobillatge de tots els municipis, jo què sé, no has coincidit mai amb el pobillatge de Massanet, doncs t'intercanvies el pin amb ells. I com a regals, jo me'n recordo del de Vilassar, que ens van donar un tàper ple de productes de la marca Dani, no sé, això em va marcar molt de dir, ostres, però normalment pues, un ban o un got, el Macillas crec que era, o algú així per Lleida, ens havien donat pomes i fruita.
3: Sí. Aquí a Cubelles donem un ban al pollatge.
2: Sí. I també vam anar, ostres, a la Fatarella o per allà, que els hi van donar un pot ben gran amb fruit sec.
3: Sí.
1: I que també hi ha producte, allò local, de degustació, sí, de proximitat, no? Molt bé. Bé, doncs, no sé, una mica també com a pubilla i hereu, eh? Quines qualitats creieu que ha de tenir una pubilla o que ha de tenir un hereuet, en aquest cas? Perquè, clar, hem de dir que el Jordi encara has estat hereuet, però sí, faràs el pas algun dia, potser, a optar, no? Però, vaja, de moment, pels càrrecs que heu tingut, quines qualitats creieu? Perquè, clar, ara quan hi haurà un jurat, no? O que us va donar a vosaltres sort, creieu, en el vostre... el dia que vau passar per aquest examen que deu vosaltres, no? aquesta prova de selecció.
2: Jo crec que has de demostrar que tens ganes, que coneixes Cubelles prou bé com per representar-lo, que és que al final tothom que hi viu ho pot fer, i que això, tens ganes de gaudir d'aquesta experiència, que la vols exprimir al màxim i que tens com una ment molt oberta a gaudir de totes les experiències que et vindran, perquè és que no ens les podem ni imaginar, tot el que s'arriba a viure.
3: És que just el que anava a dir, o sigui, has de demostrar tenir il·lusió. O sigui, si tens la il·lusió, és que ja està. O sigui, és que si tens aquelles ganes per representar el poble, és que no...
2: Estàs dins.
3: Sí.
1: Per tant, què li diríeu a un noi que potser pensa que, no sé, que el pubillatge no és per ell o una noia, no? Què li diríeu per també fer-lo canviar? Que potser... un pot pensar, ostres, és que no és per mi.
3: Que en el moment que es planteja que vol entrar, però que no és per, o sigui, però ja el simple fet de voler entrar, és que sí que és per ell. O sigui, el simple fet de pensar-t'ho és que allò és per tu.
1: Uh-huh. El fet de fer el pas, doncs.
2: Exacte, jo diria el mateix. Em sembla molt bona resposta.
1: Molt bé. Vinga, doncs va, aquest any es busquen aquests nous membres pel pubillatge, un missatge cap a aquests infants i joves que encara dubten a presentar-se, què els hi diríeu per acabar de convèncer-los?
2: No tingueu por, és una experiència que pot marcar les vostres vides i ho farà, perquè és que és un sentiment que només entens un cop ho vius i que tant de bo nosaltres us ho haguem com pogut expressar una mínima part del que el pubillatge va significar per nosaltres, perquè realment és una oportunitat pràcticament única i és que són 2 anys increïbles i plens d'emocions, d'aventures, de creixement, de coneixement, de cultura, de tradició, de diversió.
1: Uh-huh. Per què val la pena, doncs, representar Cubelles, Jordi?
3: Val la pena perquè coneixes molta gent, perquè comences a fer coses que abans no haguessis fet i jo crec que creixes com a persona molt dintre del pubillatge.
1: Vinga, completem aquesta frase ja per tancar. Ser pubilla o hereu de Cubelles és...
2: un regal.
3: Sí, és que no hi ha altra paraula.
1: No sé si ens deixem alguna qüestió. Hem parlat de, doncs, els terminis, que ho hauríem de recordar, no? Paula, terminis fins al 22 d'agost i a partir d'aquí l'examen està el dia 29. No?
2: Sí. 29 al matí, 29 a la tarda a l'acte.
3: 29 a la tarda a l'acte, a la plaça de Vila.
1: Val, per tant, al matí és aquesta selecció i a la tarda ja l'acte en si, no? Que com serà aquest acte? Més o menys com ho recordeu?
3: Jo el nostre acte el recordo plorant tota l'estona. O sigui, vam plorar tots tota l'estona. Serà un acte molt emotiu, com tots els actes de pullatge. Al final deixes aquesta experiència que durant 2 anys ha marcat la teva vida i passa a formar part d'altra gent que té ganes també de formar part d'això. I aleshores això, jo crec que serà un acte que, encara que no formis part, pots venir a veure'l,
2: sí,
3: perquè entendràs moltes coses de les que passen al pubillatge.
1: Perquè aquest dia, quan es fa aquest acte el 29 d'agost, no? Que serà a les 7 de la tarda, es proclama el nou pubillatge i es fa el comiat també del vigent, és a dir, que els que tenim avui, no? Que ja haurem gairebé esgotat aquests 2 anys de mandat, molt probablement s'acomiadi,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí,
3: sí, sí.
2: El pubillatge actual s'acomiadarà allà, i doncs donaran pas al següent. I això és una cosa que recordo pues, amb molts nervis, amb molta emoció de dir, ara ho poden gaudir ells.
1: Més que res que dins el pubillatge pot ser qui vulgui optar, no? Com dèieu vosaltres, no? Que potser ets padrí i vols optar, no? A Arauet.
2: Sí, exacte. Tant fadrinet com de meta, com fadrí i dama, podrien tornar-se a presentar per
3: sí,
2: continuar 2 anys més. Sí, exacte, mentre compleixin amb l'edat.
1: Molt bé, per tant, també els animem, eh?
2: Sí,
1: també,
2: sí, sí.
1: Si volen fer el pas...
3: Ja estan ja els ja estan hem animat una mica.
1: Val, perquè aquesta crida que estem fent nosaltres, suposo que durant l'any, no sé, acosteu també aquestes figures, no sé si als instituts, en sí. algun acte, que s'hagi fet aquesta crida... Una mica perquè, clar, on estan els joves? Si feu, no sé, un recorregut per les entitats, per anar pescant algú...
3: Hem fet instis aquest any, hem anat a l'Institut Cubelles.
2: Sí, vam parlar amb quart i batxillerat.
3: Que crec que és l'edat per sí. fer-ho. O sigui, després, ara mateix amb el viatge que ja després ets molt gran i abans ets molt petit.
2: Jo crec que els 18 és com l'edat perfecta.
3: Sí.
1: Perfecte. I sobretot l'infantil, eh?
2: Sí, també.
1: Que els pares i mares saben que, clar, a vegades dius, ostres, l'he d'acompanyar per tot aquest... Bé, per això sou molts, no? Perquè...
2: Si no, si no és família. Te l'endú una altra.
1: És família. Si no va un, va una altra, la qüestió és anar durant l'any, no? Que tens aquesta opció, no?, d'anar-hi. I és més això que suposo que els regals, no? És més gaudir, no?,
2: sí,
1: de l'experiència.
2: Sí, d'estar junts, tots clar. Plegats.
1: I l'acte important, recordem-ho, eh?, perquè la gent potser no ho sap, no?, però tot això ve també de la Festa de la Verema, eh?, que la tenim al setembre, que per tant s'estrenaran, doncs, així més oficialment, diguem-ho així,
2: sí,
1: a la Festa de la Verema.
3: És la presentació.
2: Sí,
1: clar, la més oficial, no? I allà tenen l'oportunitat de trepitjar raïm, no?,
2: sí.
1: de viure plenament, no?, aquesta festa, que de fet d'aquí neix el pubillatge, encara que s'hagi anat una mica variant, no?, la manera de proclamació i de l'acció i tot això, no?
2: Sí.
3: Nosaltres vam ser el primer any que es va desviar, o sigui, que es va fer a part de la Verema. Clar. Sempre a Cubella s'havia fet un acte dintre del programa aquí cap de setmana a la Verema. I nosaltres, la nostra programació va ser la primera, que va ser la setmana abans, dintre del programa a la Verema, però apartada del cap de setmana a la Verema.
1: Si no, era massa llarg, també, no?
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs bé, si ja ho hem dit tot, ho deixaríem aquí. Com dèieu, amistat, tradició, aprenentatge, no sé, molta estima, no?, també heu dit, per Cubelles. I això és una mica el que he volgut transmetre també a la gent que ens està escoltant, Paula Martínez, Jordi Lora, després d'haver viscut, doncs, el viatge des de dins, moltes gràcies per explicar-ho, no?, per apropar-ho. I recordem que si la gent que ens escolta, si tenen infants, o ets infant de 7 a 11 anys, ets adult de 17 a 23, encara estàs a temps de formar part d'aquesta experiència i de representar el municipi. Per tant, ben senzill, a la web municipal, a cubelles.cat, o bé a l'oficina de turisme, podreu acostar-vos, no?, a fer aquesta inscripció, que és gratuïta, que ja
3: ho hem de
1: dir, i que teniu temps fins al 22 d'agost. Per tant, encara tenim molts dies per endavant. Esperem, doncs, que la gent s'animi, no?
2: Sí.
3: Sí. Sí.
1: Vinga, que segur que tenim un nou pubillatge potent i tindrà feina el jurat, doncs, per triar, no?, per fer aquesta tria, com sempre.
3: Tant de bo.
2: Tant de bo, la veritat.
1: Moltes gràcies per la vostra presència aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra. Adéu.
3: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Juan Ignacio Morales. Ell és arqueòleg i ha dirigit les investigacions a la Cova del Trader i és investigador de l'IFES. Bé, Juan Ignacio, si vols presentar-te a l'audiència.
3: Hola, què tal? Molt bon dia i gràcies per convidar-me a estar avui aquí amb vosaltres. Sí, com has dit, sóc el Juan Ignacio Morales, sóc arqueòleg i durant els últims anys he dirigit les excavacions a la Cova del Trader professionalment sóc investigador de l'IPES, com has dit. L'IPES és l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i és un dels centres cerca de la Generalitat de Catalunya dedicat, en aquest cas, això, a l'estudi del nostre passat més antic.
2: Molt bé, Juan Ignacio, per ficar una mica de context a l'audiència, podries explicar-nos bé què és el jaciment de la Cova del Trader i aproximadament a quines èpoques correspon a les coses que heu trobat?
3: Bé, la Cova del Trader doncs és això, com el seu nom indica, una petita cova, molt petita. De fet, la gent no s'ha d'imaginar una gran cova o la imatge típica que tots tenim al cap d'una cova, sinó que és una cova molt petita. Pràcticament seria més correcte dir que és una balma, no? O està al límit entre una balma i una petita cova, que tenim a la urbanització del Mastrader, pràcticament al final de la urbanització, i que vam començar a estudiar primer de forma indirecta l'any, crec que va ser l'any 2014, i després ja a partir de l'any 2016 van començar les intervencions al jaciment de forma ja directa, no? Les excavacions arqueològiques. En aquest procés vam poder veure, sobretot a partir de l'estudi dels materials de les excavacions antigues que es trobaven dipositats a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova, vam poder veure que el jaciment segurament tenia evidències d'haver estat un lloc d'hàbitat o d'ocupació per part dels grups humans en diferents moments de la prehistòria, des de moments, que això ho teníem molt clar, de la prehistòria recents, d'èpoques de fa 3, 4, 5 mil anys, fins a possiblement, que era el que en un primer moment no teníem clar, èpoques més antigues, no? Èpoques del Paleolític. Aquestes primeres sospites de que podia haver estat un lloc ocupat pels humans durant diferents moments de la prehistòria ens va portar a començar un projecte de recerca, primer fer una petita excavació exploratòria per veure què és el que quedava al jaciment i en quin estat es trobava. Això va ser l'any 2016 i a partir d'aquell moment vam fer 3-4 campanyes d'excavació per veure el potencial real del jaciment.
2: Ara, Juan Ignacio, ens deies que el 2014 ja teníeu en el Museu Víctor Balaguer certes evidències que s'havien trobat, entenc, de dècades anteriors. Podries explicar-nos, és a dir, abans de vosaltres, qui havia investigat la Cova del Trader?
3: Sí, això és un treball que, perquè nosaltres estem molt lligats en aquesta zona de Catalunya, en aquest territori, sobretot a la recerca arqueològica, portem treballant molts anys a Calafell, a la Balma de la Griera, a la Cova Foradada, hem treballat també a Cunit, i llavors hem seguit una mica a nivell ja historiogràfic la pista de tota la gent, de tots els col·lectius que d'una forma o una altra han anat fent arqueologia en aquest territori durant bona part del segle XX, no? I en aquest sentit hi ha un grup de gent que suposa un vincle comú pràcticament entre tots els jaciments que posteriorment hem anat excavant nosaltres, que va ser la secció d'arqueologia del Museu Víctor Balaguer de Vilanova, no? Als anys 50. Des d'aquesta secció d'arqueologia, a començaments dels 50, anys 52-53, es van fer les excavacions a la Griera de Calafell, també es van fer excavacions a la Cova de Mas Romeu de Calafell, i una miqueta després de la mort de l'Albert Ferrer, un dels seus membres més actius, l'any 56, 57 i 58 es van fer campanyes d'excavació a la Cova del Trader. No? Llavors, aquests materials i quatre notes que van publicar en aquell moment van quedar referenciats i es van dipositar a Vilanova, al Museu Víctor Balaguer. Llavors, en aquesta feina que hem estat fent nosaltres de seguir una mica la pista d'aquesta gent, doncs vam anar a parar aquests fons i vam fer un primer estudi dels materials. Aquestes excavacions no les hem d'entendre com les excavacions actuals, són més exploracions, no?
2: Clar.
3: que van fer una mica en el seu temps lliure, caps de setmanes o dies de vacances que aconseguien juntar per anar a excavar, i que durant 3 anys van anar a fer a la Cova del Trade. Ells, les seves descripcions és que van fer una petita excavació a la zona interna de la cova, que van arribar a excavar aproximadament uns 20-30 centímetres de sediment, 80 centímetres, diuen, a la part més profunda, i van recuperar tot un seguit de materials, no?, que nosaltres vam reestudiar al Museu de Vilanova. Entre aquests materials es trobaven sobretot restes que són molt comunes en aquest tipus de coves que tenim per aquí, que són ceràmiques d'èpoques, doncs, del Neolític o de l'edat del bronze, alguns elements ornamentals que també s'hi trobaven, com un botó de banya o algunes denes de collaret, i també una altra cosa molt comuna és que vam trobar restes humanes, no? Durant la prehistòria recent, pràcticament la gran majoria d'aquestes coves que tenim per aquí es fan servir com a lloc d'enterrament, com a cova sepulcral, no? I és una cosa molt, molt característica. Llavors el que vam fer va ser reestudiar detenidament aquests materials, intentar fer alguna datació, intentar fer analítiques que ens donessin més pistes de què teníem en aquesta cova, però també el que vam veure és que, a banda d'aquests materials més o menys esperables, no?, les ceràmiques, les denes de collaret, les restes humanes, el que vam veure és que hi havia un conjunt de sílex, d'eines de pedra, i també un petit conjunt d'ossos, de restes de fauna, que tenien un aspecte de fossilització diferent, no? Normalment el material arqueològic depèn molt de cada lloc, no? Però quan més temps ha estat enterrat en un sediment i quan més antiguitat té, doncs això afecta el seu aspecte, la seva conservació, i tot i que no és una regla clara, sí que et permet intuir una miqueta si hi ha registres més antics en un conjunt de materials, no? I en aquest sentit, entre els materials de Vilanova vam identificar una sèrie, sobretot d'ossos i d'eines de sílex, que tenien aquest aspecte, no? I que ens van fer pensar, sense tindre-ho massa clar al començament, però ens van fer pensar que possiblement a la cova hi pogués haver alguna cosa, algun tipus de registre paleolític, algun tipus de registre més antic, i és en part el que ens va portar a començar les excavacions.
2: Has parlat de l'ús sepulcral de la cova, però es coneix quin altre tipus d'ús se'n feia? Se'n feia per guardar eines? Entenc que en el context del litoral català potser era un lloc de pas. Quin ús es feia en aquest sentit?
3: Clar, hem de tindre en compte que estem parlant d'un lloc que s'ha fet servir des del registre més antic, ara parlarem, no?, que hem pogut documentar nosaltres fins ara, fins a fa 4 dies. No? És a dir, segurament els que sou de Cubelles teniu fonts, teniu registres, o algú us ha explicat que la cova del Trade es va fer servir durant, o s'ha fet servir durant bona part del segle XX per diferents qüestions. No? Llavors, parlar de quin ús s'ha fet de la cova és molt relatiu, perquè cadascú ha fet un ús diferent. No? I en aquest sentit, doncs, durant les èpoques més recents de la prehistòria, doncs sabem això, que durant un moment va ser lloc d'enterrament, com moltes coves que tenim per aquí. Però en altres moments, segurament anteriors, també podria ser un lloc de refugi o per emmagatzemar qualsevol tipus de material que tinguessin allà. Si heu vist la cova, és difícil plantejar que fos un lloc d'habitat, com a mínim un lloc d'habitat consolidat, no? És una cova molt petita, però sí que era un lloc de referència dins del paisatge, pels grups humans que tenien pel voltant, i que la feien servir d'una forma o una altra, depenent de les seves necessitats, i segurament amb un tipus d'ús que s'ha mantingut fins a l'actualitat. Això, en aquest sentit, hem de diferenciar dos dinàmiques principals. No? Per una banda, quan parlem de l'ús que fan de les coves els grups de pastors o de pagesos, és a dir, les societats que s'han sedentaritzat, que ja són societats que estan vinculades al territori, i per altra banda l'ús que fan, que

0: Aquesta dinàmica que ara ens comentaves del sedentarisme, d'anar movent-se, vaja, és molt probable que moltes de les eines que s'hi van trobar en realitat es fabriquessin en altres llocs, no?
1: Sí, això de fet és molt comú en tots els jaciments per diferents motius, no? Per exemple, quan el jaciment és un lloc d'accés puntual, per part dels pagesos, evidentment, poden fer eines al jaciment, sí, però normalment són eines que porten amb ells per fer les seves activitats i que, de tant en tant, quan es trenquen, quan es desgasten, doncs queden abandonades a la cova. El mateix passa amb els grups de caçadors-recol·lectors, amb els grups paleolítics que es van movent pel paisatge i que porten les seves eines, no? Si aquesta gent, si està a la cova durant un temps relativament llarg, doncs llavors sí que haurà de començar a fabricar eines amb materials que trobi a prop de la cova i començarà a generar un registre diferent. Si aquestes ocupacions són molt curtes i molt puntuals, pràcticament doncs no tindran necessitat de fabricar eines noves i el que deixaran serà en bona part del registre, part del material que transportaven amb ells.
0: Perquè en aquest sentit, Juan Ignacio, quan parlem dels artefactes més antics que hi heu trobat, jo crec que per l'audiència podríem explicar més o menys com era el paisatge en aquell moment o com era la fauna.
1: Sí, bueno, jo crec que potser és millor que comencem a situar-nos una mica cronològicament, no? I perquè hem parlat de la prehistòria recent, hem parlat dels grups de pagesos, que és un registre molt abundant, però pel que fa al registre més antic només hem parlat de grups de caçadors-recol·lectors, no? I grups de caçadors-recol·lectors al final és un terme que pràcticament engloba el 99% de la història de la humanitat, no? És com parlar de grups humans en certa mesura, no? Llavors, aquí hi ha una qüestió que és molt curiosa i que també va lligada amb la història de la intervenció, que és que quan es van fer les excavacions dels anys 50, ells, de forma una mica intuïtiva, van centrar la seva excavació en la part interna de la cova. No? És una cosa que quan tu vas excavar un jaciment o una cova, segurament de forma intuïtiva penses en buscar la part més adreçada, més interior, i ells van fer l'excavació aquí. El que passa és que la cova del Trader, per la seva formació, té com dos àmbits molt diferenciats, no? Té aquest àmbit interior, on es van fer les excavacions dels anys 50, i un àmbit exterior. Si féssim l'exercici mental de treure tot el sediment de la cova, veuríem que la roca encaixant de la cova va fer com graons, no? Llavors tenim que a la part interna de la cavitat el terra rocós, el que seria el substrat rocós, ens el trobem molt a dalt, molt a prop de la superfície actual, i a mida que anem baixant pel pendent, pel talús, aquest substrat rocós es va enfonsant, el trobem més a baix, i per tant tenim més potència o més espai perquè s'acumulessin sediments, no? Quan van fer les excavacions a l'interior de la cova, doncs de seguida, i tal com diuen en les seves descripcions, als 20, 30, 40 centímetres, segurament els hi va sortir el terra, la roca natural de la cova, no? Llavors van pensar que s'acabaven les excavacions. La sort que vam tenir naltros, o una mica l'ull que vam tenir naltros, va ser fer una part de les primeres de la primera excavació, vam fer una part a la zona interna de la cova, on vam trobar aquest mateix registre de la prehistòria recent, però també vam fer un petit sondeig a la zona exterior de la cova, ja desprotegida, no sota la volta de la cavitat. I aquí sí que vam trobar doncs una mica del mateix registre, d'aquestes restes humanes i aquestes ceràmiques, però també vam començar a trobar, després d'un tram de sediment estèril, sense materials arqueològics, vam començar a trobar eines de pedra i restes d'ossos que tenien una antiguitat molt més gran, no? I la sort va ser que alguna d'aquestes eines de pedra que vam recuperar era molt característica i ens va permetre atribuir aquestes ocupacions ja des del primer moment al Paleolític Mitjà. Vale? Quan parlem de Paleolític Mitjà, de forma molt sintètica, estem parlant del registre arqueològic que trobem a Europa fa més de 40-42.000 anys, i que per definició s'atribueix a l'única espècie humana endèmica d'Europa, que no som nosaltres, sinó que van ser els neandertals. No? En aquest sentit, quan parlem de les ocupacions antigues o de les ocupacions pleistocenes paleolítiques de la cova del Trader, estem parlant de neandertals, d'ocupacions neandertals. Vale, llavors em preguntaves pel paisatge, pel clima, per si les coses eren molt diferents o a com són ara, no? Hem de tindre en compte

0: compte que és, quan parlem de neandertals sabem que tenen una antiguitat superior als 40.000 anys, és a dir, fa 40-42.000 anys, coincidint amb l'arribada d'Homo sapiens, desapareixen del registre arqueològic, desapareixen com a espècie, però fins en aquest moment pràcticament tenen una història evolutiva a Europa que va des de pràcticament els 250-300.000 anys fins a aquests 40.000 anys, no? Tenen un registre, perviuen en el registre arqueològic durant més de 200.000 anys. Això vol dir que durant tot aquest temps passen períodes climàtics i contextos ecològics molt diferents. Tenen, per exemple, entre fa 70 i 125.000 anys tenim una fase molt temperada, molt similar a l'actual, amb una configuració del paisatge segurament molt semblant a la que tenim ara, però després, entre fa uns 70 pràcticament fins al moment de la seva desaparició, tenim una fase climàtica molt freda, no? Que és l'estadi isotòpic 4 i l'estadi isotòpic 3, que són moments en què els casquets polars estan molt desenvolupats, on tenim la línia de costa molt endarrerida i que tenim una configuració del paisatge molt diferent, no? Llavors, depèn en quin moment del temps de la història dels neandertals ens situem, hem de parlar d'un tipus de paisatge, d'un tipus d'animals, d'un tipus de flora o d'un altre.
1: I en aquest sentit, en les evidències que heu trobat, hi havia restes també d'animals?
0: Sí, el que passa és que aquí, a la Cova del Tradell, coincideixen dos aspectes diferents. Per una banda, que aquest registre que recuperem, com està, en certa forma, desprotegit de la cova, està fora de la cova, la seva preservació, o com a mínim la preservació del material orgànic, dels ossos i les dents, no és la millor del món, hi ha problemes de conservació en aquest sentit, però, en segon lloc, per una altra banda, el que trobem és que dins dels cicles de mobilitat d'aquests grups humans, la cova del Trader era un lloc que segurament estava vinculat a la realització d'activitats molt puntuals. No era un lloc de campament de tot el grup, sinó era un lloc de passada i d'estar-se una nit, dos nits, en les seves rutes de mobilitat quan anaven a fer activitats molt específiques. Llavors, el registre que trobem està molt relacionat i molt condicionat per aquest tipus d'activitat. És a dir, no trobem un registre domèstic on tenim un grup d'una família de 7, 8, 10, 12 neandertals alimentant-se, fabricant eines i processant animals, sinó que tenim un registre molt puntual d'un grup molt petit de gent que va segurament passar una nit, dues nits a la cova i després va marxar. Vale? Llavors, el que trobem principalment són eines de sílex, eines de sílex que, com hem dit abans, ja portaven fabricades i que abandonen allà un cop les han fet servir. I una cosa molt interessant i molt característica de la cova és que trobem, i això sí que, al contrari que la fauna, això sí que està molt ben preservat, trobem moltes evidències de combustió, és a dir, fugars. Trobem els fugars, els focs, que van fer servir aquests neandertals durant les seves estades de curta durada que van fer a la cova del Trader.
1: Fa un moment ens deies que va ser el 2016, si no m'equivoco, que vau començar aquestes excavacions. Ja a nivell personal, Juan Ignacio, tu que ja m'imagino que ja hauries fet altres excavacions i ja tindries experiències, i veient el context d'on estava geogràficament ubicada, què és el que esperaves que trobéssiu? Quines evidències esperaves que trobéssiu? I si et va sorprendre alguna qüestió?
0: És molt difícil, no? Quan comences un jaciment és difícil, en certa forma, saber què trobaràs, perquè al final la història geològica i la història de la preservació del registre sedimentari i del registre arqueològic és molt complexa, no? I tu pots veure un lloc que pot reunir totes les condicions per haver estat un lloc de referència en el territori en determinats moments de la història i de la prehistòria, però que per processos erosius o per processos sedimentaris no s'hagi preservat res del que es va, cap resta de l'activitat que es va fer servir allà, no? que es van fer allà. Llavors, aquest que esperes trobar i que realment pots trobar sempre és una mica una contradicció. En aquest sentit teníem clara la pista ja del que havíem trobat al Museu de Vilanova. Sabíem que era un jaciment, que tenia registre, que tenia aquest registre de la prehistòria recent i que tenia potencial de tindre un registre més antic, com semblaven indicar algunes de les restes. No? Però realment, en això de l'arqueologia, com a mínim en l'arqueologia prehistòrica, l'arqueologia paleolítica, pots tindre molts indicis, però fins que realment no comences l'excavació, com a mínim fas un sondeig i comences a valorar sobre el terreny, no pots avançar-te gaire, no?
1: Clar. Perquè en aquest sentit, si no m'equivoco, les últimes actualitzacions són de l'any 2023.
0: Mm-hmm.
1: En aquest sentit, no sé si ens podies fer 5 cèntims de com ha quedat el tema, si se seguirà investigant, com ho teniu?
0: Sí, vam fer doncs, com he dit, vam començar l'any 2016, vam fer 3-4 campanyes d'excavació fins l'any 2020, no? Gràcies a un conveni, a més amb un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Cubelles que teníem en aquell moment. En aquell moment jo estava a la Universitat de Barcelona, llavors tot això es va vehicular com un projecte des de la Universitat de Barcelona. I l'any 2020, amb la pandèmia, doncs aquell any no vam poder excavar, va quedar tot paralitzat i va coincidir que es va acabar la vigència del conveni, no vam renovar, jo vaig canviar de feina. En aquell moment va quedar aturat la campanya, la recerca directa a la cova, l'excavació, per dir-ho d'alguna forma, no? L'estudi dels materials sempre ha continuat. Després, ja des de l'IPES, des de Tarragona, l'any 2023 vam fer una nova campanya per acabar d'excavar uns fogars i unes restes que havien quedat sense acabar d'excavar i per valorar si valia la pena, que sí, incloure el jaciment en la renovació d'un projecte de recerca que estàvem preparant, que hem presentat aquest any i que implica o hauria d'implicar la continuació de les excavacions a la cova com a mínim pels propers 4 anys, no?
1: En aquest sentit, Juan Ignacio, abans ens parlaves de que hi havíeu trobat també restes humanes, algo bastant comú en aquest tipus de jaciment. Sabem, entenc que dependrà de l'estat de conservació, però sabem quin tipus d'informació podem extreure sobre com era la vida a partir d'aquestes restes. Entenc que són dents o...
0: Sí, en aquest cas es tracta principalment de dents. Clar, quan parlem de restes humanes, no, com a mínim el que ens ha arribat fins ara, no hem de pensar en enterraments complets i que sí que hi serien en el seu moment, però com que estem parlant d'un registre molt superficial, no, d'un registre que està en aquests primers 20-30 centímetres del jaciment, doncs pràcticament des del moment en què es van dipositar, fa entre 3.600 i 4.000 anys, doncs pràcticament des d'aquell moment ha començat a desmuntar-se i a erosionar-se, no? pel fet de ser un registre tan superficial. Això ha fet que tant a la col·lecció que es va trobar a Vilanova com a les nostres excavacions doncs sigui un registre molt fragmentari. No? Per exemple, el que trobem sobretot són restes petites. És a dir, trobem dents, trobem falanges, trobem ossos petits en general. Ens falta un munt d'informació que ens donarien els ossos llargs o els cranis, que fruit d'aquest procés segurament de descontextualització i de desmuntatge del registre s'han perdut. Mm-hmm. En aquest sentit, nosaltres, per exemple, no tenim encara els resultats, però estem fent estudis de dieta sobre aquestes dents, estem mirant juntament en col·laboració amb la Universitat de Calgary del Canadà, estem mirant si en el càlcul dental, el sarro que tenien aquestes dents, podem trobar partícules i podem identificar a nivell molecular quina dieta tenien o què consumien. Això també ho estem mirant, per exemple, a través del microdesgast dental, no? Depenent del tipus de dieta que tenen les poblacions humanes, depenent dels aliments que consumeixen, doncs hi ha dietes més abrasives, hi ha dietes menys abrasives, els grups que són més carnívors doncs, tenen un tipus de patró de desgast dental, els que consumeixen més cereals tenen un altre tipus de patró de desgast dental. Llavors, intentant mirar a partir de les dents, que és pràcticament el registre que tenim, aquest tipus de qüestions relacionades amb la dieta i amb l'alimentació, no? Però són treballs que es troben en curs i que veurem a veure què és el que ens diuen.
1: Mm-hmm. Doncs n'estarem atents, sens dubte, des de Cubelles en la història. Bé, Juan Ignacio, aquesta setmana ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Seguirem en el programa que ve, parlarem amb Juan Ignacio sobre més temes, sobre la seva feina a l'IFES i sobre la cova del Trader. I per part nostra res més, us deixem amb la cançó Te recuerdo Amanda de Víctor Jara. Moltes gràcies.

0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
4: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
3: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
0: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
5: l'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
0: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
6: Les sensacions a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permès superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
0: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
5: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir.
0: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
5: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
0: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor, que no sé per on començar. Tinc tants records dins el meu cap.

0: És una mica sort.
1: Tot el dia m'està xinxant.
2: O no?

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional chupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i discomòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
3: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs, per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
2: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització recomana als assistents portar diners en efectiu per als les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
4: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
5: l'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
4: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
6: Les sensacions a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
4: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció, i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
5: El punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, i també van intervenir.
4: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
5: Superbé. I és això, no? Doncs que està present amb aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
4: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i discomòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
3: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar el local social doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva doncs en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
2: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
4: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
5: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres el considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
4: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
6: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permès superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
4: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció, i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
5: El punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, i també van intervenir.
4: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
5: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
4: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderran o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
3: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
7: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
4: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular, cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase.

0: els dies. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament el sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a, cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
2: La històrica trobada de gegants de Cubelles, que diumenge va reunir fins a 40 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un ensurt que ha obligat a l'agrupació de balls populars de Cubelles a replantejar la participació dels seus gegants a la festa major. Després d'una jornada que el cap de colla dels gegants de Cubelles, Ramon García, qualifica d'èxit tant pel nivell de participació com per l'organització, una forta ràfaga de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdol, l'Assumpta i el Charlie, mentre els membres de la colla es disposaven a pujar a l'escenari per recollir el recordatori de la trobada. Malgrat l'espectacularitat de l'accident, cap persona va resultar ferida, una circumstància que la colla considera la millor notícia. Els danys, però, sí que han estat importants per a les figures. L'agrupació de balls populars ja ha enviat fotografies dels desperfectes a diversos tallers especialitats per conèixer la viabilitat i els terminis d'una possible reparació abans de la festa major. El Charlie és, aparentment, el gegant més afectat. La caiguda li va provocar el desencaixement d'un braç i desperfectes visibles a la cara. En cas de l'Abdó i l'Assumpta, la preocupació principal no són tant els danys exteriors com els possibles fractures internes de l'estructura que podrien comprometre la seguretat durant els balls i els desplaçaments. Segons explica el cap de colla, Ramon García, els tres gegants ja arrossegaven el pas dels anys i l'agrupació tenia previst que entressin al taller un cop finalitzada la festa major els dies 14 i 15 d'agost. L'objectiu era poder completar tots aquests actes festius abans d'afrontar una restauració que ja és considerable necessària. L'accident de diumenge, però, obliga a avançar aquest procés i a convertir unes reparacions previstes en una actuació urgent.
3: Arre, a poques setmanes a la festa major. Perquè, de fet, nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els calia passar pel taller, i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per festa major i després per-los pel taller. És una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, és molt més urgent ara que abans i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
2: Malgrat la incertesa sobre si les figures actuals podran estar a punt, la colla envia un missatge de tranquil·litat, perquè hi haurà gegants sí o sí per festa major. Aquesta alternativa, però, comporta treure els gegants antics, un esforç físic més gran per als portadors, ja que els antics gegants tenen una estructura íntegrament de fusta i són considerablement més pesats que els actuals. En canvi, el Charlie no disposa de cap figura de substitució, de manera que la seva presència dependrà de l'evolució de les reparacions.
3: Sí, l'agrupació de balls populars ràpidament, a l'endemà, ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per festa major, i doncs estem, doncs, a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas, gegants hi haurà per festa major, perquè si no podem sortir amb els tres gegants, ens sortirem amb els dos gegants originals que estan al centre social, que són de fusta, que mira, al final també pot ser una cosa que la gent pugui gaudir, doncs, d'aquells gegants que sempre veiem plantats dins d'un edifici, doncs veure'ls al carrer i treure'ls una mica allà. Gegants n'hi haurà segur, uns o altres en tindrem, això que ningú pateixi.
2: L'incident també ha posat de manifest la solidaritat entre colles geganteres. Després de conèixer la notícia, diverses agrupacions s'han interessat per l'estat de les figures i han ofert ajuda per accelerar les reparacions. Fins i tot, la colla veïna de Cunit ha posat a disposició de Cubelles un artesà especialitzat per

0: intentar que els gegants puguin tornar a sortir al carrer com més aviat millor. Mentrestant, l'agrupació de Balls Populars de Cubelles resta a l'espera dels informes dels tallers per decidir quina serà la millor opció de cara a una festa major en què, sigui amb les figures actuals o amb els gegants històrics, la tradició gegantera no faltarà a la cita.
1: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
2: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica això de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta
3: impressió. Però esteu vius.
2: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
3: És aquella del llim, exactament, dels llims.
1: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
4: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més han estat molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
1: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes Tancades.
5: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
3: Però molt dolenta.
5: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diran que és força dolenta. I no sé, ni que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar no cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents del que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
1: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
6: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
1: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes Tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
7: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

0: Dic que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

molt amable, fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa alguna així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Tant si plou com si fa sol, faré el que em doni la gana. Sóc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això, brap.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i discomòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
3: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs, per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
2: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
4: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
5: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
4: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
6: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar, no? ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
4: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
5: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir.
4: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
5: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
4: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol.
5: Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
7: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
8: Sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'apaga l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
5: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
8: Sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
5: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
2: La històrica trobada de gegants de Cubelles, que diumenge va reunir fins a 40 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un ensurt que ha obligat a l'agrupació de balls populars de Cubelles a replantejar la participació dels seus gegants a la festa major. Després d'una jornada que el cap de colla dels gegants de Cubelles, Ramon García, qualifica d'èxit tant pel nivell de participació com per l'organització, una forta ràfaga de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie, mentre els membres de la colla es disposaven a pujar a l'escenari per recollir el recordatori de la trobada. Malgrat l'espectacularitat de l'accident, cap persona va resultar ferida, una circumstància que la colla considera la millor notícia. Els danys, però, sí que han estat importants per a les figures. L'agrupació de balls populars ja ha enviat fotografies dels desperfectes a diversos tallers especialitats per conèixer la viabilitat i els terminis d'una possible reparació abans de la festa major. El Charlie és, aparentment, el gegant més afectat. La caiguda li va provocar el desencaixement d'un braç i desperfectes visibles a la cara. En cas de l'Abdó i l'Assumpta, la preocupació principal no són tant els danys exteriors com els possibles fractures internes de l'estructura que podrien comprometre la seguretat durant els balls i els desplaçaments. Segons explica el cap de colla, Ramon García, els tres gegants ja arrossegaven el pas dels anys i l'agrupació tenia previst que entressin al taller un cop finalitzada la festa major els dies 14 i 15 d'agost. L'objectiu era poder completar tots aquests actes festius abans d'afrontar una restauració que ja és considerable necessària. L'accident de diumenge, però, obliga a avançar aquest procés i a convertir unes reparacions previstes en una actuació urgent.
9: A poques setmanes de la festa major. Perquè, de fet, nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els hi calia passar pel taller i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per festa major i després per-los pel taller. És una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, és molt més urgent ara que abans i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
2: Malgrat la incertesa sobre si les figures actuals podran estar a punt, la colla envia un missatge de tranquil·litat, perquè hi haurà gegants sí o sí per festa major. Aquesta alternativa, però, comporta treure els gegants antics, un esforç físic més gran per als portadors, ja que els antics gegants tenen una estructura íntegrament de fusta i són considerablement més pesats que els actuals. En canvi, el Charlie no disposa de cap figura de substitució, de manera que la seva presència dependrà de l'evolució de les reparacions.
9: Sí, l'agrupació de balls populars ràpidament, a l'endemà, ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per festa major, i doncs estem una mica a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas, gegants hi hauran per festa major, perquè si no podem sortir amb els tres gegants, doncs sortirem amb els dos gegants originals que estan al centre social, que són de fusta, que mira, al final també pot ser una cosa que la gent pugui gaudir, doncs, d'aquells gegants que sempre veiem plantats dins un edifici, doncs veure'ls al carrer i treure'ls una mica allà. Gegants n'hi haurà segur, uns o altres en tindrem, això, que ningú pateixi.
2: L'incident també ha posat de manifest la solidaritat entre colles geganteres. Després de conèixer la notícia, diverses agrupacions s'han interessat per l'estat de les figures i han ofert ajuda per accelerar les reparacions. Fins i tot, la colla veïna de Cunit ha posat a disposició de Cubelles un artesà especialitzat per intentar que els gegants puguin tornar a sortir al carrer com més aviat millor. Mentrestant, l'agrupació de balls populars de Cubelles resta a l'espera dels informes dels tallers per decidir quina serà la millor opció de cara a una festa major en què, sigui amb les figures actuals o amb els gegants històrics, la tradició gegantera no faltarà a la cita.
4: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluc, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
10: Això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, eh? Per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Eh? Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
11: Però esteu vius.
10: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
11: És aquella del llim, exactament, dels llims.
4: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
12: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
4: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
13: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
11: Però dolenta.
13: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Direm que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents del que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
4: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluc. Escoltem-lo.
14: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
4: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
17: Hola,
16: de
17: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
16: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
18: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Bon dia. Avui a l'entrevista audiovisual ens acompanya l'autora del cartell del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Amb nosaltres, doncs, l'Antònia Cruz d'Osta, qui enguany doncs fa aquest cartell, aquest programa de la Festa Major, doncs il·lustrarà una imatge creada doncs per ella mateixa. Avui l'hem convidat aquí a la ràdio i primer de tot volem donar doncs la benvinguda a l'entrevista. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, estic molt bé, gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? Volem conèixer una mica qui és l'Antònia Cruz, doncs qui és l'artista, de quina manera et presentaries com a autora d'aquest cartell de la Festa Major?
1: Bueno, jo ara porto quasi un any visquent aquí a Cubelles, un poble molt maco, i com que m'agrada molt pintar, doncs, vaig anar a l'Ajuntament a veure si em podrien indicar algun grup que es dediqués a la pintura, i aleshores vaig contactar amb CREA. Aleshores a CREA, que el president és el Joan Massip, maquíssim, va dir, doncs sí, sí, pots participar amb nosaltres. Aleshores, ara fa poc, em va a través del nostre grup de WhatsApp, ell va dir, bueno, escolta'm, ens han encomanat que féssim un dibuix, una pintura per les festes. Aleshores, diversos pintors vam fer una proposta i al finalment pues, em van dir, ens agrada molt el que has fet, i endavant, ja ho tirem endavant. I dic, vale, pues, vaig quedar sorpresa. Però bé, vull dir, em va agradar molt, clar.
0: Per tant, vas començar doncs, amb una preselecció de la mateixa entitat, Crea Cubelles, no? Qui va fer la selecció una mica? Crea Cubelles?
1: El abans... mateix Crea Cubelles, sí. La mateixa entitat, i ja van dir endavant. I bueno, pues, després pues, ja vam posar el text, que la meva filla pues, és dissenyadora gràfica i ella també ja va posar el text i tal. I bueno, pues, ho hem tirat endavant, vull dir, bueno, ho hem tirat endavant i tal, però va ser molt ràpid, vull dir, quasi que no vam pensar massa.
0: Comencem una mica amb la teva història com a artista, com a una mica la teva trajectòria, no? Quan comença?
1: Sí, jo sempre m'ha agradat pintar. Ja de petita m'ha agradat sempre molt pintar, el que passa que bueno, pues, he tingut que viure d'una altra cosa, lògicament. Jo soc traductora d'alemany, però sempre he intentat fer cursets de pintura. Aleshores, la meva trajectòria comença l'any 2003, estic a Barcelona i començo a l'Escola Tàrrega. A l'Escola Tàrrega doncs, comencem com es comença tota la pintura, amb carbonet, després ja vaig fer pastel, després óleo i finalment acrílic. L'acrílic m'encanta perquè és molt net, no fa olors. Bueno, i a partir d'aquí dic, bueno, tens que continuar avançant, no? A partir d'aquí, l'any 2005, m'apunto a Llotja de Barcelona i allà faig figura. Vaig fer figura durant 2 anys, que també em va agradar molt la figura, i a partir d'aquí doncs, dic, bueno, continuem el trajecte. I a partir d'aquí, des del 2005 al 2011, vaig anar a l'Escola d'Arts i Oficis de l'Escola Industrial de Barcelona. I allà doncs, vaig fer, en realitat, totes les tècniques, sobretot la tècnica mixta, que m'agrada molt. I la meva especialitat, per una banda, és els portrets. Faig moltes cares molt grans, molt de color. I després el que és l'abstracte. L'abstracte m'encanta i l'abstracte encara ara continuaré avançant amb totes les tècniques perquè és el que m'atrau més, en realitat. I a mi el color, pel que em diuen els profes, el color és el meu.
0: El color, eh? Molt bé. Anem doncs, una mica també a parlar d'aquesta primera idea, no? A l'hora de fer doncs, un dibuix i centrar-nos en aquest programa de la Festa Major, en aquest cartell, que en tot cas el podem ensenyar, sí. Un moment a càmera, sí. Ensenyem doncs, el dibuix, més que res perquè la gent doncs, entengui, no? El que sí. Ens explicaràs a continuació, doncs, com ha estat aquest procés. No? Comencem pel principi, és a dir, sí. La idea, com t'inspires, no? Sí.
1: Pues mira, a vegades això de la inspiració arriba molt ràpid i a vegades pensant només una miqueta la idea, no? I la primera idea que vaig tindre, per mi, com que estic visquent a la zona de la platja, per mi era molt important la platja. Però després els meus companys de CREA deien que si el poble estava molt vinculat en el que era, suposo que les costes de Garraf, no? Aleshores hi vaig pensar, és que aquí s'ha de posar una mica tot. Aleshores em vaig inspirar doncs, per l'església, vaig fer moltes fotos del poble i aleshores vaig intentar integrar el poble però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues, és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Doncs pues la música, no? Aleshores pues, vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues, uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo. I dic, diu, mira per internet. I aleshores, sí, vam estar mirant per internet. Dic, ostres, doncs mira, sí, dic, realment. Dic, el que passa que, clar, aquest senyor porta una xapela perquè és del nord d'Espanya. Dic, li posaré un sombrero de palla. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, va ser el personatge del Bombo va sorgir d'aquesta manera. I ja va estar, vull dir, no hi ha més història, vull dir...
0: Molt bé, per tant, veiem el campanar, veiem aquestes cases així blanques, no sé si són més del centre, d'aquí del nucli antic, podríem dir, o...
1: No, va, mira, aquí, sí, és que no sé com es diu el carrer.
0: Sí.
1: Aquesta casa que està al costat. Quan mires lo que és l'església des de davant, és que no sé com es diu aquest carrer.
0: La rectoria? El carrer de la rectoria,
1: pues
0: potser?
1: Allà hi ha unes cases blanques, unes cases blanques, i aleshores vaig dir, bueno, la integro, vull dir, la integro, i a partir d'aquí, clar, tenia que integrar també cases que es vegin que són de poble, no? Uh-huh. I bueno, vaig posar el que és l'església, el campanar... I ja està, vull dir, era simplement era fer com un sketch per integrar una miqueta poble i platja, vull dir, és que tampoc donava per més, no? Vull dir,
0: sí.
1: En poques paraules es havia d'explicar, no?, el que era el poble, penso jo, no? La meva idea va ser aquesta.
0: Per tant, portes poquet, no?, vivint a Cubelles, d'elles des del mes de...
1: Jo vaig arribar aquí el mes de setembre l'any passat, fa poc que m'he quedat viuda, i aleshores vaig dir, hem de canviar una miqueta el panorama, hem de continuar, i la meva filla tenia una amiga aquí a Cubelles, li agrada molt Cubelles, i va dir, mama, anem a Cubelles. I a partir d'aquí vam dir, pues vale, pues estupendo. I realment cada vegada m'agrada més. Estic molt a prop de la platja, aleshores, vull dir, és, a més és un poble molt tranquil, és un poble de casetes baixes, és unes platges que a mi m'encanten perquè són planes, molt accessibles, això també. M'agrada molt.
0: D'elles a micròfon de cat. No he viscut encara la festa major de Cubelles, però sí que has viscut altres festes majors, no?
1: Sí, he viscut altres festes majors. Sé que ja estem a la franja de Tarragona. Sé que hi ha poblets ja del que és com es diu això? L'alta, Terra Alta, que allà sí que toquen bombos, hi ha sardana, hi ha jota, i això pues, ho he viscut en poblets d'aquests de la Terra Alta, que m'agraden molt, i per això et dic també, la idea era una miqueta aquesta, no? Però, bueno, la sardana, jo soc molt de sardanes, no?
0: Sí. Veiem el cartell, veiem les palmeres, veiem el campanar, veiem les cases, la música, el mar, no? És potser, arribes a Cubelles i el primer que veus és l'essència del mar. O sigui, per tu és Cubelles ara mateix això, no?, el que transmet aquest cartell.
1: Per mi, clar, l'estar tan propera al mar, visquent, Pues ja, clar, a mi m'encanta aquest passeig que teniu tan maco, no? Vull dir, aquesta vida que hi ha en el passeig tot l'any, perquè vull dir, si és cert que Cubelles a l'estiu s'omple més de gent, però vull dir, clar, és que tot l'any, vull dir, sempre he vist gent tot l'any, aleshores és molt alegre el passeig, no? I el poble, doncs, té, clar, té el seu encant, que ja, clar, hi ha vida tot l'any.
0: En tot cas, és una connexió entre el poble i el mar, no? Una festa major que també es viu intensament aquí al centre de la vila, però que també acaba al mateix passeig marítim on es fa aquesta cercavila nocturna. És a dir, que podem, veient aquest cartell, podem anar desgranant una mica diferents missatges, no?
1: Sí, jo penso que sí, i que el maco que té Cubelles és això, que té aquestes dues parts i que òbviament s'ha de tindre en compte, no?
0: Parlem també dels colors, perquè la gent et diu, no? Doncs et qualifica com una artista, no?
1: Sí.
0: On el color es veu molt present a la teva obra, no?
1: Sí.
0: Quin paper tenen els colors pel que fa doncs, a aquesta nova obra, aquest programa de la Festa Major, aquest cartell, no?
1: Bueno, jo és que ja et dic, amb els colors no he tingut mai cap problema, per dir-ho d'alguna manera, és que els colors és una cosa que han de sortir, no? Vull dir, els he treballat molt també, com és lògic, vull dir, és clar, el color és una cosa que l'has de treballar, però és que no he tingut mai cap problema amb el color surt, és una cosa que... No ho sé, que és potser una mica innat o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé, bueno, a veure què passa. Sí.
0: Parlarem també al llarg d'aquesta entrevista d'una exposició que també tindrem aquí a Cubelles per la Festa Major, però centrant-nos encara doncs, en aquesta obra, en aquest cartell, parla'ns també de la tècnica, no? És a dir, com l'has pintat, és a dir, com quan comences a fer l'esbós i tot el procediment que ha tingut i el temps, no? Perquè no sé si ha estat allò un cartell ràpid o no sé, o que t'ha portat un temps.
1: No, això ha estat algo que ha set, és que no sé, però va ser algo que ja et dic, parteix de fotos que he fet al poble, parteix de fotos que he fet moltes fotos a la platja, precisament perquè he fet ara una pintura molt gran de la platja i aleshores, vull dir, després és que ara aquest hivern hi va haver-hi un concurs aquí a Cubelles de pintura ràpida on vaig poder participar com a jurat i aleshores allà també vaig veure una miqueta les obres que es van presentar, vaig veure doncs, el poble, les pintures que van portar i és que va ser un engranatge una miqueta de tot, no? Allò de ja una atmosfera, no? I aleshores per això et dic que va ser algú que entre les fotos i de platja, de poble, vull dir, va ser algo molt ràpid en realitat.
0: Però el traç, és a dir, hi ha primer una primera idea amb llapis i després hi apliques el color o com és aquesta tècnica? O
1: sí,
0: pintes
1: no.
0: directament?
1: No,
0: amb quin
1: no,
0: material?
1: Jo primer el que faig és un esbós i a partir d'aquí pues, ja començo pues, a pintar-ho. Començo a pintar-ho. Jo faig això vaig fer-ho damunt d'un paper d'aquarel·la, però ho vaig pintar amb acrílic bastant líquid. Val? I a mesura que necessitava més pigment, doncs, vaig posar una segona capa allà on feia falta. Però és així, vull dir, ho vaig fer així, d'aquesta manera. A mi m'agrada, com he dit abans, l'acrílic molt perquè és molt versàtil. L'acrílic és molt versàtil. El pots pintar quasi com una aquarel·la, si vols, i si necessites doncs, més material, fas una segona, una tercera capa i aleshores és, ja et dic, és molt versàtil, molt fàcil de treballar, asseca molt ràpid perquè el que té l'acrílic és avantatge o desavantatge, no? Ara l'estiu és un desavantatge perquè asseca molt ràpid, però gràcies a Déu també hi ha uns productes que són com uns diluents que també són els que t'ajuden a retardar el secat, no? Aleshores, com que porto ja molt temps treballant a l'acrílic, em coneixo molt bé la majoria dels materials, treballes amb mèdiums, però no és el cas aquest. Aquest cas va ser algú sobre, ja dic, un paper d'aquarel·la, de gramatge, no sé si eren 380, i bueno, vull dir, va ser, ja et dic, com primer quasi treballat com una aquarel·la, i sobre això ja vaig anar posant colors, si havia de variar una mica el color o pujar el més, doncs anava fent sobre la marxa. Però va ser algo que per mi em va ser molt, molt fàcil. Bé.
0: Molt bé. Què espera que senti el públic quan contempli aquest cartell de la Festa Major?
1: El primer que crec que han de veure és que està vinculat amb el poble, però després, pues, això, que amb tota aquesta banda de músics, pues, que vegin que és una festa, realment, que el que volem és festa, no? I sentir-la tots, no? Jo penso que és el que ha de transmitir una festa major, pues, que és una festa.
0: Molt bé. Parlem ara de l'exposició, que també la podrem veure aquí a Cubelles, la podrem visitar del 3 al 31 d'agost a la sala d'exposicions al Centre Social Joan Roig i Piera. Com has previst doncs això, aquesta exposició a Cubelles? Què portaràs? Quants quadres? Quina tipologia?
1: Bueno, aleshores, en aquesta exposició encara tenim que acabar de mirar les mides de les parets, però jo tinc quadres grans. Aleshores, estava ahir precisament amb una companya de CREA, vam estar mirant l'obra a casa meva, tot el que tinc, perquè no ho tinc tot, però aquí tinc una part aquí. Però la meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil, en el sentit de que hi ha molt de color, i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta, i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment, bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, que estàs aprofitant dos colors. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
0: Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit?
1: Val, sí, alguna, sí, sí, no? Sí, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? I bueno, vull dir, tot el que és les sombrilles i tal, o sigui, molt, sí, sí, molt, molt d'estiu, no? I aquesta la penso portar, sí, sí.
0: Molt bé. I dedicades al Mediterrani, perquè veig que t'agrada el mar.
1: Bueno, Mediterrani... Pues ja, la platja ja amb el mar, pues ja és el Mediterrani, no? Sí, perquè sí, estem a Vilanova.
0: Amb aquesta obra sí, però hi haurà més, és a dir...
1: Pues,
0: o és més abstracte, són més cares, és més...
1: No, ja et dic, els abstractes seran portrets, que són les cares, hi haurà abstracte, hi haurà, ja dic, diverses tècniques amb abstractes, en tinc uns abstractes que estan pintats amb la tècnica de... com es diu ara? Bueno, com sorra fineta, com es diu? Pols de mar, de mabre.
0: De mabre, pols de
1: mabre. Pols de mabre amb pigment i amb mèdiums. Aleshores, també hi ha una altra tècnica i tal, Però bueno, que es tracta d'això, no? És clar, és que jo he fet molts processos, clar. Aleshores...
0: Molt bé. Hi haurà una mica de tot, no? Perquè coneguin,
1: sí,
0: la teva obra plena.
1: Sí, sí,
0: sí.
1: Sí.
0: I que la gent que la vagi a visitar, no? Quines inspiracions, no sé, creus tu que obtindran a través de la teva pintura? Perquè entenc que has fet altres exposicions i potser,
1: sí,
0: hi ha hagut aquest,
1: sí,
0: trasllat, no? De dir, doncs mira, m'ha agradat perquè tal, no? M'ha inspirat. No sé si una vegada fas una obra, no? I l'exposes, hi ha aquest retorn?
1: Bueno, jo quan exposo una obra, a veure, sempre t'agrada... El més important...

0: amb alguna font, si en quin moment pintes, no?
1: Jo penso el mateix que va dir el senyor Picasso, la inspiració que te pille trabajando. I això és cert. Aleshores, si tu vas treballant, a mesura que tu vas fent... A veure, tens sempre una idea, més o menys, no? Però a mesura que tu vas treballant l'obra, vas trobant els colors. I hi ha moments que dius, no, jo aquí necessito tapar aquest color tan fort i he de posar un neutre o tal. Aleshores, és que tu et vas ficant dintre de l'obra. I així és com surt al final, perquè l'aspiració sola no serveix de molt.
0: Però fa recorregut per altres exposicions, no sé si tens algú que t'inspiri també altres autors, no sé si això també és una font d'inspiració de dir, doncs home, miro també altres exposicions. Home, de pintura, he viatjat, no sé...
1: Allò... Home, sí, jo sempre m'agrada molt anar a les exposicions. Ara l'última que vaig anar, que mira, que no hi havia anat mai, i m'encantava ser la de Joan Miró. Aleshores, clar, aquest senyor ara allà, doncs, tota la seva vida, vull dir, vaig veure que bueno, tenia té un recorregut increïble, com tots els nostres pintors d'aquí, del nostre país, que tenim molt bons pintors. I bueno, hi havia també pues, internacional, no? Molts amics internacionals, com era el Pollock, com era la Joan Michel, bueno, hi havia diversos, i això pues, a mi m'encanta. A mi una de les pintores que m'agraden molt també és la Joan Michel, perquè també es deixa anar molt, té un traç que se'l deixa anar molt, és molt... Bueno, hi ha diversos, eh? Jo tinc molts pintors que m'agraden, i aleshores, clar, tot això et dona, pues sí, et dona una inspiració. I m'agrada molt també, vull dir, en tècniques mixtes, m'agraden molt com treballen els americans en aquests moments. Potser també perquè, clar, als Estats Units tenen uns productes boníssims de pintura, són molt innovadors, i aleshores, clar, això t'inspira molt. I miro molt les tècniques que utilitzen. Ara mateix, ja et dic que sobretot en abstracte m'agraden molt les americanes com ho treballen, sí.
0: Aquesta exposició que portaràs a Cubelles, no sé si l'has portat a altres llocs, si la fas exclusivament per Cubelles.
1: Aviam, aquesta exposició, una part la vaig exposar l'any passat a Premià de Mar, en el Centre Cívic de Premià de Mar, i no tot, vull dir alguna cosa. I ara, pues, com que aquí també és una novetat, vull dir, també vull que em coneixin per als portrets i per l'abstracte, no? I a partir d'aquí, pues, clar, com que aniré pintant més i creant més, pues es anirà renovant tot.
0: Uh-huh. Sí. Sota la marca de Crea Cubelles, no? Ja que formes part, és la primera exposició, sota el paraigua una mica també, sí, del suport de Crea Cubelles, no? Que t'ha fet aquest acompanyament,
1: sí,
0: a l'hora de la tria, no? De
1: dir,
0: doncs mira, sí, proposem com a autora, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Vam estar també ara fa uns mesos, em sembla que es diu El Fortí.
0: El Fortí, sí.
1: Sí, en El Fortí. En El Fortí ja vam fer també una exposició a l'aire lliure, combinat també amb músics que van vindre i tal. Allà va ser, diguéssim, el primer que vaig fer amb ells. El primer que vam fer amb ells. Allà vaig presentar també dos quadres abstractes. Però sí, en quant a exposició, serà la primera.
0: Aquí a Cubelles.
1: Aquí a Cubelles,
0: molt,
1: sí,
0: bé. Bé, per acabar una mica aquesta entrevista, no? No sé si tens algun projecte també futur que vulguis compartir avui aquí.
1: Bueno, pues no, jo ara ja torno a estar en contacte amb els meus profes que tenen un taller i que ara tornaran fan una altra vegada acompanyament ja amb els pintors que ells ja han tingut fa anys amb ells, perquè clar, sempre és bo tindre una mirada d'un gran professional on et pugui acompanyar i dir, no, ves més per aquí o ves més per allà, o aquesta obra li pots posar potser això, i aleshores vull dir, això és un acompanyament increïble que jo vull tindre'l amb ells, sí.
0: Propostes noves, com ara aquest cartell, que no sé si és el primer cartell que t'encarreguen, si ja n'havies fet d'altres, que suposo que ha estat tot un repte també.
1: No, realment això ha vingut així inesperadament i ja està, no, però és el primer cartell que vull dir que per mi ha set, doncs, bueno, doncs estic molt, molt agraïda i anant tant

0: grup Crea com a tots vosaltres, no?
1: I deies, la teva filla, no?, que t'ha ajudat a la part gràfica a l'hora, diguem, sí, de, entenc, de fer la composició de programa de la Festa Major, no? La
0: part... Sí, no, ella és dissenyadora gràfica i aleshores, vull dir, tota la part de texta, ja, això ja es va encarregar ella i, vull dir, ha agradat molt i bueno, clar, tot ajuda, no? Vull dir que així també us hem tret una mica de feina, no?
1: Sí, heu fet un tàndem, no?
0: Sí,
1: mare-filla.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs bé, no sé si vols aconsellar als futurs artistes joves que potser es puguin interessar en el món de la pintura a seguir, doncs, aquest pas, no sé, alguna recomanació de cara, no sé, als futurs allò joves que vulguin dedicar-s'hi, no, també?
0: Bueno, pues jo penso que quan un té una afició, penso que té que lluitar per aquella afició i tirar endavant i bueno, i buscar-se sempre pues, una sortida per continuar, vull dir, com he fet jo, vull dir, jo sempre trobo, inclús a casa, vull dir, si tinc menys espai, pues, bueno, pues, tinc menys espai, però el meu paper, els meus colors no falten mai. O me'n vaig de viatge, vull dir, pues, també m'agafo les meves aquarel·les, una llibreta ja per pintar aquarel·la i sempre quan vaig a viatge faig el mateix. Aleshores, pues sí, que jo penso que les aficions no s'han de deixar i molt d'ànim per qui tingui aquesta afició i que continuï.
1: Doncs Antònia Cruz, adreça de la càmera i també un desig, no?, de cara a aquesta Festa Major de Cubelles. Com l'hem de viure?
0: Home, mira, amb alegria, que això és el més important, que fem molta festa i bueno, que anem a tots els actes que estan proposats. Vull dir que això és l'important, no? Participar.
1: Doncs res més, moltes gràcies per aquesta entrevista i bé, deixem aquí aquesta entrevista amb l'Antònia Cruz, que és l'autora del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Fins una altra.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: bon
1: Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
5: Benvinguts a la màquina del temps.
6: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
3: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
2: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
4: Les sensacions a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagi petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
2: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
3: El punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, i també van intervenir.
2: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
3: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals i, en canvi, nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles. I això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
2: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
1: La Festa Major Petita de Cubelles entra en la recta final després d'un cap de setmana marcat per un dels actes més multitudinaris, com va ser la celebració de la tradicional trobada de gegants, aquest any la seva 40a edició. La programació també es va veure condicionada dissabte per l'incendi forestal declarat a la carretera de Costa Cunit, que va obligar a suspendre el correfoc i el ball posterior per motius de seguretat. Fins dijous, encara, però, resten diverses activitats per commemorar la festivitat dels sants patrons, Senador i Sant Senent. L'Ajuntament, però, ha informat que avui dimecres, amb un canvi d'última hora per la programació prevista aquesta tarda a 6:45 de la tarda, hi havia la presentació dels treballs premiats de la beca d'investigació local Vila de Cubelles, però que finalment s'ha ajornat per motius d'agenda sobrevinguts i es reprogramarà durant el mes de setembre. El consistori ha demanat disculpes per les molèsties que puguin ocasionar aquest canvi d'última hora. La resta, però, del programa es manté sense canvis. Així doncs, avui mateix, dimecres a les 7 de la tarda, els castellers del Foix oferiran un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, una proposta pensada per aprofitar i apropar el fet casteller a tota la ciutadania. La Festa Major Petita clourà dijous 30 de juliol, precisament diada de Sant Abdó i Sant Senent. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels patrons i ja al vespre l'activitat es traslladarà al passeig marítim. A les 8, la companyia Més Tomàquet oferirà l'espectacle familiar Aquafesta, mentre que a les 10, la cobla dels Juïssos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquests actes, Cubelles tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que un any més ha omplert el carrer de tradició i cultura popular i activitats per totes les edats, malgrat, evidentment, les incidències que han obligat a modificar puntualment la programació. Amb la Festa Major Petita gairebé tancada, aquest cap de setmana arriben les festes de Mestrader i després ja comença els primers actes de la Festa Major 2026. Per tant, s'acaba la Festa Major Petita, però segueixen les festivitats i les celebracions.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
3: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
2: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
4: Les sensacions a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica, doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagi petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
2: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
3: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir.
2: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
3: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
2: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
1: La Festa Major Petita de Cubelles entra en la recta final després d'un cap de setmana marcat per un dels actes més multitudinaris, com va ser la celebració de la tradicional trobada de gegants, aquest any la seva 40a edició. La programació també es va veure condicionada dissabte per l'incendi forestal declarat a la carretera de Costa Cunit, que va obligar a suspendre el correfoc i el ball posterior per motius de seguretat. Fins dijous, encara, però, resten diverses activitats per commemorar la festivitat dels sants patrons, Senador i Sense Nen. L'Ajuntament, però, ha informat que avui dimecres, amb un canvi d'última hora per la programació prevista aquesta tarda, 6:45 PM, hi havia la presentació dels treballs premiats de la beca d'investigació local Vila de Cubelles, però que finalment s'ha ajornat per motius d'agenda sobrevinguts i es reprogramarà durant el mes de setembre. El consistori ha demanat disculpes per les molèsties que puguin ocasionar aquest canvi d'última hora. La resta, però, del programa es manté sense canvis. Així doncs, avui mateix, dimecres a les 7:00 PM, els castellers del Foix oferiran un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, una proposta pensada per aprofitar i apropar el fet casteller a tota la ciutadania. La Festa Major Petita clourà dijous 30 de juliol, precisament diada de Sant Abdó i Sant Senen. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels patrons i ja al vespre l'activitat es traslladarà al passeig marítim. A les 8, la companyia Més Tomàquet oferirà l'espectacle familiar Aquafesta, mentre que a les 10, la cobla dels Juïssos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquests actes, Cubelles tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que un any més ha omplert el carrer de tradició i cultura popular i activitats per totes les edats, malgrat, evidentment, les incidències que han obligat a modificar puntualment la programació. Amb la Festa Major Petita gairebé tancada, aquest cap de setmana arriben les festes de Mestrader i després ja comença els primers actes de la Festa Major 2026. Per tant, s'acaba la Festa Major Petita, però segueixen les festivitats i les celebracions.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
6: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Doncs ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, aquí amb els oients de Ràdio Cubelles, el millor programa de swing i rock and roll de la contrada, La Maleta a la Guspireta. Escoltem aquesta cançó.

Doncs diem adeu amb la policia, suposo, que deu ser benvinguts, diríem adeu a la policia, però benvinguts als oients de Ràdio Cubelles, com cada setmana aquí estem a la maleta a la guspireta. Què tal? Com ha anat la setmana? Tot bé? Estem ara aquesta setmana, a mitjans d'octubre, ja comença a sentir-se una mica de fresqueta. I res, dir-vos que aquesta setmana tenim teca d'agenda. Després us ho comento. Acabem d'escoltar, direu, sí, això no és molt dels anys 40, del swing. No, però avui he portat una mica de tot i he començat doncs una mica mogudets per treure les lleganyes, per estar aquí amb molt bon rotllo i començar el programa a tope de power. I aquesta cançó és del Olly Murs i sí, es pot ballar amb l'indy hop, amb swing, i és Dance With Me Tonight, perdó. La cançó és el títol. Espero que us hagi agradat, ha sigut superxula i ara per baixar una mica les pulsacions us porto una cançó que a mi m'encanta, aquesta sí que és dels anys 40, que la vaig descobrir en una pel·lícula que es diu La jungla de cristal 2, en anglès Die Hard. Diràs, sí, bueno, els que sabem una mica anglès no entenem el títol traduït en castellà. Va haver una època que aquí traduïen traduïen les pel·lícules, el títol original no el traduïen, i bueno, sí, o sigui, igual, no? I llavors, bueno, deixem-ho estar. Això pels experts del cinema, que ho investiguin ells. Només era una curiositat. Doncs res, aquesta cançó es diu Old Cape Cod i la cantant es diu Patti Page. Gaudim-la. If you

Doncs acabem d'escoltar la Patti Page amb All Cape Cod. Doncs seguim aquí avui al programa de Swing. Avui sí que tenim l'agenda aquest cap de setmana de Rockabilly només. I un casament també tenim, però bueno, allà hi haurà de tot. Però bueno, el diumenge després us ho comento i serà Rockabilly. Però avui volia portar, per ara feia dies que no portava una mica de Swing, i també m'agrada molt i és molt bonica i m'agrada compartir-ho amb vosaltres. Doncs res, seguim el programa i ara tenim una cançó que es diu Short Dress Girl. És d'un grup molt famós, molt, molt en el món del swing i de Nova Orleans. Es diu Preservation Jazz Hall Band. I res, us l'he portat moltes vegades des de que hem començat el programa de la maleta. I de tant en tant us ho porto perquè la veritat que val molt la pena i es posa molt a les jams. Us deixo amb ells, amb el Preservation Jazz Hall Band, amb Short Dress Girl.

Doncs acabem d'escoltar Short Dress Girl. Us ha agradat o què? Sí, sí, està xula. Ja n'hi ha una altra. Ai, perdoneu, És que aquest temps, entre la tos, l'encostipat, ara ja m'està marxant la tos. Però la tos dura eternament. Doncs això, com us deia, tenen moltes cançons que estan molt bé. Investigueu si us ha agradat. Preservation Jazz Hall Band. Doncs, com us deia, aquest cap de setmana tenim un aniversari el diumenge aquí al Llorenç del Penedès. Ja us he anat anunciant dies enrere dels programes perquè us aneu apuntant a la superagenda que teniu al mòbil, o no. Els que ens agrada el paper, doncs en paper també és acceptable. I dir-vos que aquest diumenge, a partir de les 9, si no m'equivoco malament, sí, a partir de les 9 comença el show. És un aniversari d'una entitat que es diu Carburador Springs, faig la pitjor oliu. És el tercer aniversari i res, una entitat que té dins doncs, cotxes americans, motos i bueno, estarà molt bé de 9 a 3 aquest diumenge. A les 9 comença el show, com us deia. A 9:45 començaré a punxar jo. A 11:45, quasi a l'hora de l'Àngelus, tenim la cerimònia de premis. I a 12:45 tindrem música en directe d'un grup de rockabilly, sí, perquè aquest cap de setmana serà tot a full power diumenge de rockabilly. I és un grup en directe que es diu Handicaps. Per tant, no té desperdici, o sigui, l'acte en si. I a les 3 acaba el show. Per tant, apunteu-vos a l'agenda si no teniu res més a fer aquest diumenge. I allà ens veiem. Doncs res, aquí avui no tenim rockabilly, sinó que tenim swing. El rockabilly ens el guardem per diumenge. Qui tingui ànsia viva d'escoltar-lo, doncs que vingui. Escolta'm, allà estem tots benvinguts. Doncs seguim amb una altra cançó que m'agrada molt, que fa uns programes us vaig dir que era Jenny Siegel i al final vaig dir que no, que era les Andrew Sisters. És un estàndard que és By Mirvis Duchesne i aquell dia em vaig equivocar. És el que té, equivocar-se. Però avui sí, avui porto la que m'agrada molt, que és de la Jenny Siegel, com sempre us he dit, que surt a les pel·lícules de... aquella Swing Kids, es diu. I res, us deixo amb ella.

Doncs acabem d'escoltar la Janis Siegel amb By Mirvis Duchesne. Espectacular aquesta cançó. Doncs ara tenim una altra, vaig una mica lleugereta perquè si no no podré posar totes les cançonetes i a mi m'agrada que escolteu cançons xules. Una altra cançoneta de les Andrew Sisters que també m'agrada molt i ara com que estem animadets, doncs seguim amb el rotllo d'estar guai. Andrew Sisters, Boogie Boogie Bugle Boy. Som-hi!

Doncs molt bé, diem adéu a les Andrew Sisters i ara agafem un avió per anar cap a les terres franceses amb una cançó que es diu C'est magnifique i la cantant es diu K-Star. No té desperdici, tampoc. Bueno, cap de les cançons que porto jo, evidentment. Si no m'ho dic jo, me les unto. Doncs res, us deixo amb ella, que és una cançó superxula, la ballem molt a les jams, jo la poso molt. I C'est magnifique!

Doncs és magnífic que tornem a aterrar aquí a les nostres terres catalanes i res, espero que us hagi agradat. I ara aquesta cançó m'agrada molt perquè de tant en tant us la porto, que surt a la pel·lícula Regreso al futuro, qui no l'ha vista, és una gran pel·lícula, és un mite per mi també, ha marcat molt aquella pel·lícula, penso jo, bueno, amb els friquis almenys ens ha marcat. I aquesta cançó surt perquè la recordem que aquella pel·lícula està ambientada als anys 50 i m'encanta. És una cançó que posen al ball, que van a ballar i res. Escolteu-la, no tinc moltes coses més a dir perquè és que és, a mi, vamos, quasi sempre la poso. Amb una jam de rock and roll també la puc posar. I de swing, evidentment, també. Doncs res, us deixo amb l'Eta James i The Wallflower.

Doncs diem adeu a l'Etta James, una gran de les grans de l'època, dels anys 40 fins als 40-50. I ara ja hem arribat al final del programa. Recordar-vos que aquest diumenge estarem a Llorenç del Penedès tot el dematí, no us ho podeu perdre, el tercer aniversari de Carburador Springs. I us deixo amb un dels dos dels grans, un dels grans de l'època dels 50 i una de les grans dels anys d'ara, del segle XXI, Lady Gaga i Tony Bennett. Malauradament ell ja no hi és, però ens van deixar aquestes joies que no tenen, de veritat, que són superguais. Us deixo amb It Don't Mean a Thing, un estàndard també. Una abraçada, ens escoltem la setmana que ve. Salut i swing!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
3: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
2: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
4: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
5: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres el considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
4: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
6: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar, no? ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver... petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
4: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció, i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
5: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir.
4: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
5: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
4: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de los 40 la voluntat

0: històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
1: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
2: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'apaga l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
2: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
3: La històrica trobada de gegants de Cubelles, que diumenge va reunir fins a 40 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un ensurt que ha obligat a l'agrupació de balls populars de Cubelles a replantejar la participació dels seus gegants a la festa major. Després d'una jornada que el cap de colla dels gegants de Cubelles, Ramon García, qualifica d'èxit tant pel nivell de participació com per l'organització, una forta ràfaga de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie, mentre els membres de la colla es disposaven a pujar a l'escenari per recollir el recordatori de la trobada. Malgrat l'espectacularitat de l'accident, cap persona va resultar ferida, una circumstància que la colla considera la millor notícia. Els danys, però,

0: sí que han estat importants per a les figures. L'agrupació de balls populars ja ha enviat fotografies dels desperfectes a diversos tallers especialitats per conèixer la viabilitat i els terminis d'una possible reparació abans de la festa major. El Charlie és, aparentment, el gegant més afectat. La caiguda li va provocar el desencaixement d'un braç i desperfectes visibles a la cara. En cas de l'Abdó i l'Assumpta, la preocupació principal no són tant els danys exteriors com els possibles fractures internes de l'estructura que podrien comprometre la seguretat durant els balls i els desplaçaments. Segons explica el cap de colla, Ramon García, els tres gegants ja arrossegaven el pas dels anys i l'agrupació tenia previst que entressin al taller un cop finalitzada la festa major els dies 14 i 15 d'agost. L'objectiu era poder completar tots aquests actes festius abans d'afrontar una restauració que ja és considerable necessària. L'accident de diumenge, però, obliga a avançar aquest procés i a convertir unes reparacions previstes en una actuació urgent.
1: A poques setmanes de la festa major. Perquè, de fet, nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els calia passar pel taller i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per festa major i després passar-los pel taller. És una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, és molt més urgent ara que abans i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
0: Malgrat la incertesa sobre si les figures actuals podran estar a punt, la colla envia un missatge de tranquil·litat, perquè hi haurà gegants sí o sí per festa major. Aquesta alternativa, però, comporta treure els gegants antic, un esforç físic més gran per als portadors, ja que els antics gegants tenen una estructura íntegrament de fusta i són considerablement més pesats que els actuals. En canvi, el Charlie no disposa de cap figura de substitució, de manera que la seva presència dependrà de l'evolució de les reparacions.
1: Sí, l'agrupació de balls populars ràpidament, a l'endemà, ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per festa major, i ens estem, doncs, a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas, gegants hi hauran per festa major, perquè si no podem sortir amb els tres gegants, doncs sortirem amb els dos gegants originals que estan al centre social, que són de fusta, que mira, al final també pot ser una cosa que la gent pugui gaudir, doncs, d'aquells gegants que sempre veiem plantats dins d'un edifici, doncs veure'ls al carrer i treure'ls una mica allà. Gegants n'hi haurà segur, uns o altres en tindrem. Això, que ningú pateixi.
0: L'incident també ha posat de manifest la solidaritat entre colles geganteres. Després de conèixer la notícia, diverses agrupacions s'han interessat per l'estat de les figures i han ofert ajuda per accelerar les reparacions. Fins i tot, la colla veïna de Cunit ha posat a disposició de Cubelles un artesà especialitzat per intentar que els gegants puguin tornar a sortir al carrer com més aviat millor. Mentrestant, l'agrupació de balls populars de Cubelles resta a l'espera dels informes dels tallers per decidir quina serà la millor opció de cara a una festa major en què, sigui amb les figures actuals o amb els gegants històrics, la tradició gegantera no faltarà a la cita.
2: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
3: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort, i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Eh? Això tot parteix d'aquí en aquesta
4: situació. Però esteu vius.
3: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
4: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
5: És un paper molt agraït. Estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta. Al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
6: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
4: Però molt dolenta.
6: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Direm que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat, perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents del que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
2: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluc. Escoltem-lo.
7: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
2: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
8: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: que és un premi important que es dona a una fira del llibre que es fa a Porto Alegre, no? I aleshores aquest ha sigut el llibre una mica doncs, que l'ha donat a conèixer, i la veritat és que s'ha tenint molt bona rebuda també al Brasil, i bueno, de moment també el feedback o el retorn que tenim, no?, de diferents llibreters o lectors és que realment és un llibre molt interessant, que t'atrapa molt, és un llibre com molt per l'estiu, no?, perquè realment no manté una mica la inquietud, no?, de què ha passat, què passa amb l'altra noia, és l'altra noia, no ho és, què passa, per què és la distància, no?, totes aquestes preguntes, a part de que també el lector doncs es farà preguntes ell mateix, no?, de fins a quin punt, no?, recordem el passat i de quina manera el recordem, si, no?, quan realment el que realment tenim per viure és el present en el que estem, no?
1: Sí, és el que t'anava a dir, precisament. Per fer una novel·la fresca, una novel·la d'estiu, no cal posar ni platges, ni relacions romàntiques putres, ni res d'això, no?
0: Totalment, totalment. La relació entre elles és interessant, no? També és particular, òbviament, no? perquè si no, no tindríem un argument o una novel·la, però, bueno, reflexiona sobre molts temes que al final es poden interpel·lar tots perquè tenen a veure amb el nostre dia a dia, amb la nostra vida, amb com estimem, amb com vivim, i això sempre són grans temes, no?, a reflexionar a l'estiu, a qualsevol altra data també, però també a l'estiu, no? Sempre és un moment més de pausa, de reflexió, potser.
1: Recordar també un temps en què no teníem xarxes socials i no era tan fàcil anar allà, posar el nom d'alguna persona i trobar-la, no? Sobretot si no saps ben bé com es diu ara o alguna cosa així.
0: Exacte, sí, és una mica el que ella, en perdre-li la pista, tampoc en algun moment s'apropa en aquella paraula no ja baixava, però tampoc no la troba, vull dir que ella ja no sap com, on més buscar, tampoc, no? I de cop i volta, doncs bé, han passat, no?, 20 anys des d'aquell moment fins al present actual de la novel·la, i ella, doncs, donat que té una realitat doncs, que no la satisfà o que no la complau, doncs és quan comença a tornar a intentar recuperar, bueno, retrobar-se amb aquella persona, no? També aquesta reflexió de, no?, de quina responsabilitat, no?, de vegades de les parelles, no?, sempre hi ha, potser de vegades no hi ha un equilibri perfecte, i més que res, no?, quan es trenca, com ha impactat aquell amor en un o en l'altre, de vegades no és igual la petjada que deixa un primer amor o un amor en un o en l'altre, i això també serien les reflexions de fons que guarda aquest llibre.
1: Per últim, no sé si la Gabriela ha pogut veure l'edició, aquesta edició amb aquest autocar tan xulo a la portada, i si li ha agradat o quin feedback li ha donat.
0: Sí, a ell li va agradar molt la coberta, la veritat és que va ser molt contenta en que nosaltres la trobéssim en català, va ser el primer país que la va comprar, ara ja s'està traduint altres llengües, però nosaltres vam ser dels primers, se'ns va arribar per un agent literari, i és que ja ens va trobar ràpidament, ja ens va com convèncer molt el seu estil narratiu, l'argument de la novel·la, i ja vam decidir publicar-la, i la veritat és que li ha agradat molt aquest autobús, ens va costar molt buscar un autobús, no?, com dels anys 90 al Brasil, que podés ser possible, no?, aquest autobús que hem posat autocar autobús, però pensem que sí que ha quedat una coberta realment molt bonica i a l'autora li ha agradat molt també, sí.
1: Doncs recordem, estem parlant de La gàbia de les tempestes, de Gabriela Riccinitti, amb traducció de Joana Castells Avall, amb la Maria Sampere, l'editorial Les Hores, que és on el podeu trobar. Doncs moltes gràcies, Maria.
0: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos seguir parlant dels nostres llibres, que ens encanta sempre.
1: Clar que sí.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui donem inici a un nou fil que se'ns allargarà uns quants capítols. Es tracta d'un tema que l'Ignasi ens presenta ara mateix.
0: Doncs sí, buscant temes respecte als quals presentar-vos cançons i explicar-vos històries al seu voltant, us hem parlat en capítols anteriors de viatges, de menjars, ciutats o països, i l'últim tema que vam presentar-vos va ser la música per ballar. Doncs bé, un bon dia vam pensar que segur que hi havia moltes cançons per fer l'amor.
1: I això és el que farem en els propers programes, presentar-vos un bon grapat de cançons per fer l'amor, en el sentit més ampli de l'expressió, per enamorar, seduir, incitar i, naturalment, també per fer l'amor, esclar.
0: La sèrie s'hagués pogut titular 69 cançons per fer l'amor, però en realitat ens ha faltat poc per la cinquantena. Començarem amb aquelles que creiem que són les que preparen el terreny. Let's move.

0: Aquest que estem escoltant és Charlie Patt amb el tema Marvin Gaye, que no és precisament una cançó extraordinàriament romàntica o sensual, però que la seva lletra ens suggereix algunes estratègies que ens poden ajudar a això que dèiem, a preparar el terreny.
1: Sí, perquè a la lletra diu, entre altres coses, tenim només per nosaltres aquest llit king size, com aquells enormes llits d'alguns hotels, donant a entendre que una bona forma per començar és fer-ho en un entorn còmode i acollidor. Però el que més ens interessa és el que diu al respecte de la música.
0: Doncs sí, efectivament, i és que ja en el títol en Charlie Patt fa esment a Marvin Gaye, i la lletra, de forma gairebé explícita, assenyala una cançó d'aquest cantant, la que es titula Let's Get It On. Escoltem-la.
1: A veure.

0: a la seva cançó, el Charlie Puth proposa a la seva parella que deixin sonar la cançó de Marvin Gaye fins la matinada i que vagin fent, com la mateixa cançó diu.
1: Aquest tema, Let's Get It On, ja el podem incloure a la llista de bons temes inicials.
0: Vinga, sí. Apuntat. Mira,
1: té algunes característiques pròpies i un ritme lent que el fan ballable en parella i, o ideal també per acompanyar un sopar romàntic. Les veus també són molt insinuants i la melodia és molt suau.
0: Mm-hmm. I un aspecte final a tenir en compte. Aquesta peça té una durada de gairebé 5 minuts, la qual cosa està en consonància amb el ritme necessari i apropiat en aquesta fase del tema. Una fase en què estem establint l'atmosfera i en la qual, naturalment, no són bones les presses.

0: Un altre bon començament ens el pot oferir True, del grup britànic Spandau Ballet. La peça també té una durada considerable. Aquesta és de més de 5 minuts.
1: Mira.
0: I l'inici, amb uns acords de guitarra molt suaus i el murmuri de les veus dels cors amb un a-a-a insinuant, són un bon presagi per començar una vetllada romàntica.
1: No en va, Spandau Ballet se'ls considera un dels exponents més destacats del nou romanticisme del pop anglès que va aparèixer a final dels 70s i que va tenir la seva època daurada al llarg de pràcticament tots els 80s, formant part del que es va anomenar la segona invasió britànica als Estats Units. I clar, si el que volem és crear una atmosfera romàntica i propícia, res millor que el ball lent en parella.

0: és Slow Dancing in a Burning Room, és a dir, ball lent en una habitació en flames. I sembla que ens vulgui indicar de què va la cosa, però, ai, amics, no ens hem de deixar enganyar. A vegades, les cançons que ens semblen les més romàntiques no ho són en realitat.
1: Doncs mira, a la lletra, l'autor de la cançó, en John Mayer, que és qui l'està interpretant, li diu a la seva parella que la relació s'està enfonsant i que sembla mentida que ella no vegi que estan condemnats, com si estiguessin ballant lentament en una habitació en flames.
0: Clar que tot això no cal que li diem a la nostra parella si no sap anglès i no volem trencar la màgia
1: que
0: la
1: re...
0: Clar, aquesta màgia que la resta de característiques del tema aporten a la nostra ballada romàntica.

0: A tot això sempre podem tirar mà dels clàssics i continuar ballant al mateix temps i suggerir uns primers contactes com amb aquest Bésame Mucho.
1: Hem escollit la versió de Diana Krall perquè d'aquesta manera li donem un cert aire de modernitat a aquest bolero compost l'any 1940 per la mexicana Consuelo Vázquez i que han versionat infinitat d'artistes de totes les èpoques.
0: Per cert, que la durada d'aquesta versió de la Krall és encara més llarga que els temes anteriors. Aquesta dura gairebé 7 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
0: Deu ser que els cantants són conscients que aquestes coses de l'amor s'han de coure a foc lent.
1: Sí, senyor, això del xup-xup que deies
0: sí,
1: abans.
0: Sí, exacte.
1: Doncs bé, si el suggeriment que ens besin no acabés de funcionar, sempre podem seguir insistint en temes dolços i romàntics que ens ajudin a transmetre-li a la nostra parella que és meravellosa. Una mica d'adulació, amics, sempre pot anar bé.

0: I aquí tenim Eric Clapton amb aquest clàssic Wonderful Tonight, en què a cada ocasió que la parella li pregunta com la troba, ell respon: estàs meravellosa aquesta nit.
1: A més de la romàntica melodia, la cançó inclou solos de guitarra que ens donaran peu a incloure el nostre propi repertori de floretes cap a la nostra parella.
0: En aquests casos és molt aconsellable que planifiquem bé la nostra llista de reproducció. I podria ser que un cantant masculí no sigui el que més ens interessa. En aquest cas, hem de tenir alternatives femenines, com aquesta.

0: Aretha Franklin ens ofereix un tema ballable molt lent amb la seva poderosa i al mateix temps sensual veu en aquesta cançó titulada Do Right Woman, Do Right Man.
1: Aquest tema va ser inclòs per la revista Rolling Stone en la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps. I també molts crítics la consideren una cançó sensual i relaxant.
0: Fixeu-vos que no hem dit romàntica. I això és perquè en la seva lletra aquesta cançó fa una defensa de la igualtat que hi ha d'haver entre la dona i l'home en una relació, encoratjant-lo a ell a ser lleial, responsable i sexualment sensible.

0: Recordem que estem creant un entorn, una atmosfera, i que per tant les peces lentes i les lletres romàntiques ens poden ajudar molt. Però al mateix temps no hem de deixar que per massa lentitud la cosa s'acabi refredant.
1: No, clar, clar, clar. Potser ens podrien ajudar amb cançons com aquesta de Boys to Men, I'll Make Love to You, que directe i obertament ja diu en el títol Et faré l'amor. I ho reparteix al llarg de tota la lletra dient aquesta nit és la teva nit, posa el vi, encén el foc i et faré l'amor com a tu t'agrada.

0: I en la línia d'això que dèiem, i perquè no es refredi l'entorn que estem creant, ens podem ajudar de cançons amb referències cinematogràfiques, com per exemple les de la banda sonora de la pel·lícula 50 ombres d'en Grey, basada en la novel·la del mateix títol.
1: Tant la novel·la com la pel·lícula van provocar en el seu moment un cert revolt, especialment entre una part del públic femení, i aquest tema de The Weeknd, que estem escoltant, Earned It, en va ser una de les peces principals de la banda sonora, igual que també ho va ser aquesta que ve a continuació.

0: Estem escoltant la versió d'Annie Lennox del tema I Put a Spell on You, un títol que significa et vaig posar un encanteri, i amb què podem començar a pujar de mica en mica el foc per anar incrementant la temperatura del moment.
1: Aquest és un tema de l'any 1956 que també van versionar en el seu moment Nina Simone o Creedence Clearwater Revival. La versió que apareix a 50 ombres d'en Grey, aquesta de l'Annie Lennox, es correspon a l'estil de temes que faran augmentar la distància entre els membres de la parella per poder fer balls individuals més provocatius i sensuals.

0: En la mateixa línia hem escollit un parell més de temes per acabar el programa d'avui. Tots dos són temes ballables, però ja no en parells estretament abraçats, sinó evolucionant un al voltant de l'altre, buscant aquests contactes furtius, però propers, que van augmentant la temperatura de la situació.
1: En primer lloc, tenim a Grace Jones amb Libertango, que alterna en la seva lletra l'anglès i el francès, que no sé per què, però és un idioma que té com una sensualitat en si mateix.
0: És un tema que la Grace Jones superposa un tango clàssic del compositor i bandoneonista Astor Piazzolla, el ritme reggae i sons i melodies pròpies de la chanson francesa. D'aquí l'ús d'aquest idioma.

0: I acabarem amb Slave to Love, de Brian Ferry, un dels primers singles en solitari del cantant de Roxy Music.
1: Es tracta d'una peça amb un ritme una mica més viu, més ràpid i animat, que ens ha de portar mica en mica cap a l'acció. Però d'això n'haurem de parlar la setmana que ve, ja.
0: Sí, senyor. Sí. Doncs mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Ja tornem a ser aquí i us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, molt bon dia i bon dia també a tothom. La setmana passada vàrem acabar la sèrie que vam dedicar al Mickey Mouse Club i els anomenats Boys Band i Girls Group.
0: Sí.
1: I abans d'iniciar-ne una de nova, el que farem serà fer una petita pausa per revisar els èxits del Billboard. Quin any vam dir que tocava?
0: Doncs mira, vam dir que tocava l'any 1969. Un any que, per cert, va començar com havia acabat l'anterior, és a dir, el 1968, amb en Marvin Gaye en el primer lloc de les vendes amb aquell I Heard It Through the Grapevine, ocupant les quatre primeres setmanes de gener. Aquestes quatre es van afegir a les tres últimes de desembre de l'any anterior i, per tant, va completar-ne set en total.
1: Molt bé, molt bé. En Marvin Gaye va ser un dels artistes més destacats de la discografia Motown.
0: Sí.
1: Però no l'únic, com veurem al llarg del programa d'avui, ja que no va ser només ell qui es va situar en la primera posició.
0: La Motown era una fàbrica d'èxits.
1: I tant, i tant.
0: Doncs bé, vinga, començarem el nostre repàs i ho farem anant de menys a més setmanes de permanència en la primera posició. I començarem amb algunes de les que s'hi van estar només una setmana. Som-hi.
1: Som-hi.

0: Doncs aquests són Peter, Paul and Mary, interpretant un dels seus èxits, Living on a Jet Plane, amb què van passar-se una setmana al capdamunt de les llistes.
1: És una peça clàssica dintre del seu repertori folk en què la lletra es distancia d'altres dels seus treballs en què hi havia una certa presència de la cançó protesta. Aquesta no ho és.
0: No. En aquest cas es tracta d'una cançó d'amor en què la lletra transmet la tristor per una propera separació, malgrat la qual la protagonista reafirma el seu amor per la persona que es queda. És així, això?
1: Sí, senyor.

0: I com dèiem a la introducció del programa, aquí tenim a les primeres representants de la Motown, que es van situar en la primera posició amb la cançó Someday We'll Be Together. Són Diana Ross and The Supremes.
1: I el grup havia canviat el nom de l'origen, que es deien The Supremes, eh? El sí. van canviar per Diana Ross and The Supremes. Bé,
0: que, quan ho van fer, això?
1: Doncs això va ser un parell d'anys abans, el 1967, mm-hmm. dintre de l'estratègia de màrqueting de la productora, que havia fet moviments similars ja abans amb Smokey Robinson and The Miracles i amb Martha Reeves and The Wanderlust.
0: Sí, senyor. Tots aquests canvis anaven encaminats a facilitar, si s'esqueia, la posterior carrera en solitari de les primeres figures de cada un d'aquests grups. Els que també pertanyien a la Motown, però no van canviar de nom, van ser The Temptations. Escoltem-los.

0: I precisament The Temptations va situar-se en la primera posició durant dues setmanes amb aquest tema que ara escoltem, I Can Get Next to You.
1: Dintre de l'òrbita de la productora Motown, The Temptations estan entre els quatre grups de majors vendes, amb 50 milions de còpies, gairebé. Els van superar The Four Tops, també amb una mica més de 50 milions. Els Jackson 5, amb 70 milions de còpies, i aquelles que escoltàvem fa un moment, The Supremes, aquestes amb més de 100 milions de còpies venudes a tot el món.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una animalada.

0: També Tommy James and the Shondells van estar-se un parell de setmanes en la primera posició gràcies al tema Crimson and Clover.
1: Tommy James and the Shondells són un grup de rock nord-americà encara en actiu actualment i que van tenir una bona col·lecció d'èxits entre els anys 60 i 70 del segle passat.
0: Doncs sí, però malgrat això són poc o gens coneguts, diguéssim, en el mercat espanyol.
1: Sí, no gens.
0: I les raons són que les mateixes que va evitar que molta de la música que es feia en aquells anys, especialment al mercat anglosaxó, no ens arribés.
1: Sí.
0: Perquè el règim de la dictadura franquista controlava les influències culturals i musicals que ens arribaven al país en un intent d'evitar la perversió ideològica que podien implicar.
1: Ai, quina por.

0: Estem escoltant la primera versió del tema Nana Hey Hey Kim Kiss Him Goodbye, que més endavant van versionar, entre d'altres, Bananarama, però que aquell any 1969 van situar al capdamunt de la llista l'inexistent grup Steam, i això va ser durant dues setmanes.
1: Dèiem que Steam era un grup inexistent perquè aquest tema havia de ser la cara B del primer single del cantant Gary DeCarlo. Però no li acabava de fer el pes, i va ser ell mateix qui va suggerir als estudis de gravar-la com a cara A d'un grup anomenat Steam, que de fet no existia, sinó que se'l van inventar per l'ocasió.
0: Vaja. Doncs bé, finalment la cançó va tenir tal nivell d'èxit que els músics d'estudi que havien gravat el tema van acabar constituint-se com el grup que s'havien inventat, és a dir, Steam. Això sí, cap altre èxit va sortir-ne de l'invent, i és per això que són uns més de la llarga llista de One Hit Wonders de la història de la música.

0: De tant en tant, ens passa que al revisar els èxits del Billboard ens trobem, com en aquest cas que aquesta que està sonant, amb peces instrumentals, sovint però amb una gran càrrega romàntica.
1: Sí, la que escoltem és la versió instrumental que en va fer Henry Mancini del tema d'amor de la pel·lícula Romeo i Julieta, la banda sonora de la qual havia sigut composta per Nino Costa.
0: Segurament les vendes d'aquests temes venien propulsades per la projecció del film als cinemes.
1: Home, i tant.
0: Segurament, segurament. I d'aquí que ens n'anem trobant de tant en tant alguna d'aquestes.
1: Bé, ja està bé.

0: Amb Tommy Rowe i el seu tema Dizzy, entrem a la zona de les 4 setmanes de permanència en la primera posició.
1: Amb en Tommy Rowe ens tornem a trobar amb un cas similar al que abans comentàvem del Tommy James and the Shondells, és a dir, els impediments de la dictadura a la penetració de la música anglosaxona.
0: Això, a més, s'hi ha d'afegir la competència d'altres grups també anglosaxons que potser eren la tapadora que no permetia també arribar-ne d'altres. Estic parlant, naturalment, de The Beatles i de Rolling Stones, o també de cantants solistes locals que en aquella època triomfaven, Rafael o Julio Iglesias.
1: Però això sí, ningú li treu les 4 setmanes de número 1 i, per tant, és de justícia esmentar-ho, eh?
0: Sí, senyor.

0: També The Rolling Stones van mantenir-se 4 setmanes precisament a la primera posició amb aquest tema titulat Honky Tonk Woman.
1: Aquesta cançó està inspirada en un tipus de locals anomenats Honky Tonk, comuns al sud dels Estats Units i on hi ha un ambient sorollós amb música en directe i on les dones assistents tenen una actitud més o menys, diguéssim, que atrevida o despreocupada.
0: Vaja, vaja, ja t'entenem.

0: completarem el grup de les 4 setmanes de permanència amb Sugar Sugar, del grup The Archies, que apareixia en una sèrie de dibuixos animats que aquí es va titular Mi Amigo Archie, i en la qual, a cada episodi, aquest grup cantava una cançoneta.
1: Sí, el grup estava format per músics d'estudi que anaven canviant, i de fet l'única cançó de The Archies que ha quedat pel seu record va ser aquesta, el Sugar Sugar, amb el qual van assolir la primera posició dels Billboard, això sí.
0: No està gens malament.

0: I a la frontera entre les 5 i les 6 setmanes ens trobem amb The Beatles, ja que aquell any 1969 van situar-se en el primer lloc de les llistes amb aquesta que estem escoltant, Get Back, en què col·laborava Billy Preston. Per cert, aquesta va ser la raó per la qual ell, en Billy Preston, també apareixia a les llistes d'aquell any amb 5 setmanes de permanència, perquè se'ls hi va passar junts amb els Beatles.
1: Ara bé, diem que The Beatles són a la frontera entre les 5 i les 6 setmanes perquè també aquell mateix any hi van arribar al número 1 amb Come Together i s'hi van quedar només una setmana, completant, per tant, les 6 en total que dèiem abans.
0: Correcte. I és de destacar que el 1969 va ser el 6è any consecutiu que The Beatles situaven, com a mínim, un dels seus temes a la primera posició del Billboard. I compte, no va ser l'últim.

0: Doncs mira, també 6 setmanes de permanència i tenim a Sager Evans, a Sager and Evans, que in the year 25-25 van aconseguir dues coses. En primer lloc, situar-se en el primer lloc de Billboard durant 6 setmanes i en segon, convertir-se en un One Hit Wonder,
1: carai,
0: ja que no van tenir cap altre èxit notable en tota la seva carrera.
1: Fixa't, després d'haver-se passat 6 setmanes en el número 1, és curiós. Bé, potser aquesta és una raó més, a part de les que hem comentat anteriorment, perquè no fossin coneguts o gaire coneguts a l'estat espanyol. Però aleshores podríem preguntar-nos, després de tot això que hem dit, quins eren els grups o cantants que eren coneguts en aquella època en el nostre país? Ja hi havia què?
0: Doncs mira, em sembla que la resposta a aquesta pregunta la podem trobar en el que podríem dir que és l'equivalent dels Billboard americà, però a casa nostra. En aquell moment era la llista de Los 40 Principales.
1: Sí, senyor.
0: Saps què?
1: Digues.
0: Al proper programa parlarem de Los 40 Principales. I així podrem satisfer també la nostra i la de tots, curiositat sobre el tema.
1: Molt bé, em sembla molt bona idea.
0: Sí? Vinga, doncs.

0: Hem deixat pel final el tema que va encapçalar la classificació per nombre de setmanes d'aquell 1969. És Aquarius, del grup americà The Fifth Dimension.
1: La cançó en realitat és un medley de dos temes sortits del musical rock Hair. És per això que el títol complet de la peça és Aquarius / Let the Sunshine, que són els títols de les dues peces que s'hi barregen.
0: Oh, això és el que apareixia a la caràtula del...
1: Això és exacte, tal com ho deia, així.
0: De l'àlbum, sí. Doncs bé, aquest musical, Hair, retractava la cultura, o la, més ben dit, la contracultura hippie, i s'havia estrenat a Broadway un parell d'anys abans, el 1967.
1: Doncs molt bé, amics, amb l'espera de tornar la setmana que ve amb l'inici de les històries de les 40 principals, com us dèiem abans,
0: sí,
1: us deixem en companyia de The Five Dimension amb Aquarius i, mentrestant, feu molta bondat, canalla.
0: Porteu-vos bé, amics.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món. Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
3: Hola, gràcies, bon dia.
1: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
3: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
1: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
3: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
1: I què podrà

0: descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
1: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que tenen que són font per aquest gènere, i també les cobertes, no? I alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
0: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
1: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsar la lectura d'aquell llibre.
0: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
1: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no? De veure que resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
0: I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
1: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
0: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
1: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida, perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23, i per tant no teníem masses llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
0: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
1: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són nous, si no malament, ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
0: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
1: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors, amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
0: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
1: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
0: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
1: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no?, en quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades, en aquest sentit, no?, des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot. O sigui que hi ha una mica de tot.
0: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això, i grafisme, no?, i creació gràfica?
1: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com el puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò. Quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut que intenta, doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem que funciona així.
0: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
1: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
0: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries? No sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
1: Doncs jo crec que el més important seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que és una feina molt global, que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
0: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
1: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè precisament això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. I per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs, això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no?, perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, el món creatiu, no?, dibuix, il·lustració, disseny, literatura, okay. Jo crec que val la pena.
0: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.

0: sé que estaré millor demà.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Aquest passat cap de setmana, diumenge, vam viure un acte històric, que era la quarantena trobada de gegants de Cubelles, un acte que ja de per si és un clàssic de les festes majors petites, però que aquest any, a més, agafava una grandària impressionant amb aquestes 40 colles. A l'altra banda del fil telefònic tenim el cap de colla dels gegants de Cubelles, el Ramon García. Ramon, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bé, el que dèiem, no? 40 sí. Colles, al final no sé si van ser 39, 40, en tot cas gairebé un centenar de gegants i gegantons que van passejar per Cubelles en una trobada històrica, podríem dir.
3: 40 colles, doncs 40 colles, al final en els últims dies hem de caure una de les que tenia a l'avenir, però del Guinardó en lloc d'una colla només van venir dues i per tant una va substituir l'altra i van poder ser les 40 que teníem previst. Per nosaltres és un objectiu que ens vam plantar ja ara fa un parell d'anys i sabíem que era una cosa difícil, era el nostre plan B, també teníem un plan B, que si no arribem a 40 colles, doncs mirarem de portar 40 gegants, que són unes 20 colles, perquè és un repte difícil, però bé, tenim temps per fer-nos i per aconseguir-ho, i des d'aleshores que hem estat fent feina, que ens segueix a les xarxes socials, és que no hem parat de voltar amb el remolc cap amunt i cap avall, i això és el que ens ha permès, tenir tantes colles, fer molts intercanvis. La gent ha d'entendre que, clar, cada cop que nosaltres sortim de Cubelles, doncs és una colla que en algun moment doncs, també vindrà cap al nostre poble. Per tant, per nosaltres és fonamental poder sortir.
2: Mm-hmm. És una inversió, no?, de temps. Vull dir, vosaltres durant uns certs anys heu estat fent moltes visites per després poder convidar tota aquesta gent al mateix.
3: Sí, sí, i moltes encara les hem de fer. Molta gent ha vingut ja cap aquí esperant que ara nosaltres també anem cap allà. Una sortida més, tenir fet la setmana hem tingut dues sortides, una en dissabte i una en diumenge. I per tant, hem tingut caps de setmana de passar tota la colla junts i de veure'ns doncs, contínuament, que també és una cosa que ens ha permès doncs, fer molta cohesió de grup, tenir una colla molt unida, com crec que tenim ara mateix. I a banda d'això, doncs, també doncs, ampliar una xarxa de contactes d'altres colles doncs, que ja ens estan dient «Ei, repetim l'intercanvi, que t'han anat bé, doncs l'any vinent i tornem».
2: En
3: aquell sentit hem d'estar molt contents.
2: Pel que fa a la trobada en si, hi havia algun canvi? Per exemple, el punt de sortida era diferent que les edicions anteriors? Per un tema logístic, entenc que és encabir aquests 100 gegants, que no és fàcil.
3: Sí, que cada any començàvem a la plaça dels pobles d'Espanya i doncs, aquest any la plaça aquesta se'ns ha fet petita, no hi cabien 40 colles, i per tant començar de la Rambla Pau Casals. Igual que la finalització, cada any acabàvem i fèiem la ballada conjunta amb totes les colles juntes a la plaça de la Vila, que amb 10 colles que venien cada any ja se'ns quedava una miqueta justa, doncs evidentment 40 era impossible de ficar-les allà i per tant la ballada final l'hem fet a la plaça del Mercat, on ens han quedat unes imatges gravades amb un dron doncs, espectaculars de tots els gegants col·locats a la plaça, que feia bastant goig. I ara, doncs, encara hem de debatre si l'any vinent tornem al recorregut anterior o mantenim aquest, perquè l'escena va ser bastant maca també de totes les colles, baix del passeig Vilanova, i de fet bé, espectacular, perquè de fet la primera colla ja estava arribant a la plaça de la Vila, i nosaltres que anàvem a l'última colla encara estàvem sortint. Per tant, el recorregut era... Vaja, hi havia gegants durant tot el recorregut.
2: Sí, sí, i a més era exigent perquè, clar, al passeig Vilanova hi ha un tram que la pujada, en aquest cas per vosaltres,

0: euros baixada, era important. Això també és un... No? És, vaja, li posa complicacions al fet de portar un gegant que té un pes i sobretot una alçada.
1: Sí, és una qüestió que preocupava, sobretot ens ho deien a l'Ajuntament, però bé, els municipis on hi ha pujades i baixades i les hem fet sense problema. De fet, els gegants és històric, en el seu temps vam arribar a pujar a Montserrat caminant. Nosaltres ara hem tornat a ballar a Montserrat, tot i que ja portant el remolc fins al monestir, però en el seu temps es va fer aquest recorregut caminant. I, per tant, això ens demostra que no hi ha res impossible i que al costat d'allò que van fer els veterans de la colla, nosaltres no ens podíem queixar per aquesta baixada.
0: No, està clar, i tothom la va fer, i com deies tu, les imatges també eren curioses, perquè el fer aquest desnivell, no, et permetia veure doncs una imatge amb diversos gegants baixant alhora.
1: Sí, clar, des de baix et permetia veure Cercavila, que en un principi quan plantats allà a la Rambla Pau Casals, des d'una banda on començaven les colles que no arribava a veure el final.
0: Sí, sí.
1: Era espectacular.
0: Bé, un cop arribats a la plaça del Mercat, com tu deies, ballada doncs, conjunta, tothom estava content, de fet la gent ja començava a sopar i a rebre els obsequis de participació, i malauradament va passar un accident, que és que els gegants van caure després d'un cop de vent. És veritat que el vent es va anar girant durant la tarda. Explica'ns una mica què és el que va passar, perquè tothom es va quedar una mica amb l'ai al cor, no?
1: Sí, quan ja havíem fet la ballada final, nosaltres ja ens costava de creure que tot hagués anat bé. Estaven allà les 40 colles a l'hora que havien de fer i vam començar el cercavila a l'hora. Les colles que començaríem a sopar a les 9 i a 9:15 ja estàvem a la plaça fent la ballada final, per tant... que em feien creus de com pot ser que no hagi hagut cap imprevist, i mira, doncs al final va bufar una forta ràfaga de vent que va tombar els gegants, mentre els geganters estàvem tots preparats per pujar a recollir l'obsequi, que normalment doncs, sempre puja un representant. Jo normalment pujo com a cap de colla quan anem fora a recollir aquest obsequi, però van dir, bueno, és la quarantena, ho hem treballat, i jo vaig dir, no m'ho he treballat sol, això ens ho hem treballat com a colla, doncs per tant, va, aquest cop pugem tots, pugem tota la colla a l'escenari a agafar l'obsequi. I mentre estàvem allà esperats per pujar a l'escenari, doncs va bufar un fort vent que va tombar els tocats, que va malmetre una mica. I ja, bé, el problema que ens trobem a poques setmanes de la festa major. Perquè, de fet, nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els calia passar pel taller, i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per festa major, i després parlar-los pel taller. És una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, ara ha sigut urgent. És molt més urgent ara que abans, i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
0: Quin és el parte? Perquè, clar, al principi la gent, clar, el pessimisme va regnar ràpid, no?, en veure l'accident, però entenc que vosaltres heu tingut aquests dos dies per avaluar els danys, per veure quines són les solucions. No sé quin és en quin moment esteu ara mateix.
1: Sí, l'agrupació de Valls Populars ràpidament, a l'endemà, ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per festa major, i doncs estem una mica a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas, gegants hi hauran per festa major, perquè si no podem sortir amb els tres gegants, doncs sortirem amb els dos gegants originals que estan al centre social, que són de fusta, que mira, al final també pot ser una cosa que la gent pugui gaudir doncs, d'aquells gegants que sempre veiem plantats dins d'un edifici, doncs veure'ls al carrer i treure'ls una mica a ballar.
0: Per tant, encara no està
1: present. Gegants hi haurà segur, uns o altres en tindrem. Això, que ningú pateixi.
0: El que potser va portar-se la pitjor part, no sé si va ser el Charlie, que, clar, amb la postura del braç estirat, potser és el que va patir més.
1: Sí, al Charlie se li va sortir un braç, llavors va fer els forats per posar-li els claus, i clar, i el nas sí que és potser el més visible. el nas va quedar més malmès. L'abdó al final, clar, es veu molt que es va trencar, però la part del barret és la que toca a terra. Mm. Però bé, clar, nosaltres també ens preocupaven sobretot les fractures més internes, més dins del tronc que puguin haver-hi. Que ja hi havia alguna fractura que vam arreglar amb alguna xapús, amb cinta adhesiva i coses, que estava bé per sortir del pas, però ja necessitaven el retoc. I clar, i evidentment, doncs, la caiguda aquesta de diumenge va fer que aquestes fractures doncs, també es fessin més grans i que és el que ens fa dubtar, sobretot, de si els podem treure o no. Mm-hmm. Que no pateixin més anys mentre els estem movent, mentre estem fent balls.
0: Clar, a més, són dos dies molt intensos, no? Mm. Són molts balls, amunt, avall, fins a la platja, a tornar, totes aquestes coses que, clar...
1: Clar, aquell dia doncs, passen el remol, que és tombar-los, és fer-li moltes voltes, al passeig marítim hi ha molta gent, i bueno, són de dir, sobretot, des del taller, aviam com ho veuen. Mm. Però això, que en qualsevol cas ja teníem pendent unes reparacions, que a nosaltres també ens agradaria que per l'acte del 30 aniversari de l'agrupació de Baix Popular, doncs poder tenir uns gegants més pintura nova i que es pugui gaudir d'uns gegants més elegants.
0: Clar, hem parlat dels danys del Charlie, de l'abdon. L'Assumpta no sé si també va patir força.
1: Sí, també, però és això. Són fractures que potser no són tan visibles. Mm-hmm. Perquè sobretot el que està més malmès és el tronc.
0: La part d'interior.
1: El vestit. Mm-hmm. Per tant, si això es pot arreglar, no és problema, perquè el no ser visible doncs, no afecta el ball, però el que ens fa patir és, abans que mentre l'estem movent, augmenten aquestes fractures i que algú pugui prendre mal, que la bona notícia és que malgrat van caure els tres gegants, ningú va prendre mal perquè podrien haver caigut a sobre d'algú, però això no ha estat així, i per tant, podem dir que és més anecdòtic.
0: Hi ha una cosa curiosa, és que a través de les xarxes socials i de la notícia que nosaltres vam fer d'aquest incident, hi han hagut colles que s'han posat a disposició vostra, de dir, escolteu, que nosaltres tenim algun artista que si necessiteu ajuda perquè els gegants puguin estar llestos per la festa major, digueu-nos-ho. Això també és bonic, no?, aquesta companyonia entre diferents colles, no?, per superar un tràngol que m'imagino que tots els presents allà doncs també el van sentir una mica seu.
1: Sí, és una cosa que bé s'ha d'agrair a totes les colles perquè, vull dir, durant tot el dia vam estar a rebre les sol·licitacions i els agraïments a la colla per l'organització, que és una cosa de la qual n'hem de tenir perquè estem acostumats a organitzar trobades geganteres, però no d'aquestes característiques, no tan grans, i per tant sempre feia patir que el primer cop que són una cosa així, doncs és fàcil que surtin imprevistos o que hi ha coses que no surten bé, però tot i així van rebre totes les sol·licitacions de la colla i totes ens van preguntar, van a preguntar com estaven els gegants i mostrant aquesta preocupació. I sí, a la colla de Cunit, que són els nostres veïns, ens van proposar que hi fessin un artista que, si cal, ens poden donar un cop de mà per poder treure'ls per festa major. Però, clar, nosaltres també sabem que, més enllà de la festa major, que podem mirarem si tenim alguna solució per sortir del pas i poder-los treure per festa major, però no n'hi ha prou amb un rellot habitual. Calen millores més profundes i tenim ganes de tenir uns gegants més nous i més arreglats.
0: Mm-hmm. Bé, veurem doncs, aquest pas per consulta, no?, pels tallers, a veure si doncs, podeu... com a mínim fer una festa major i després fer tots els arreglos aquests que comentàveu, però sí que ara principalment doncs, és veure si, fins quin punt doncs, podeu treure aquests gegants o sortiran els antics, que per altra banda, com tu deies, són de fusta i m'imagino que això també deu fer que els geganters hagueu de fer un esforç important.
1: Sí, si hem de sortir amb aquells gegants doncs ens tocarà tots al gimnàs una mica més perquè... Al ser estructura de fusta, doncs és més pesada que l'estructura d'alumini, però bé, igual que comentàvem abans amb les pujades, vull dir, hi ha moltes colles on tenen els gegants de fusta, antigament tots eren de fusta, i si la gent ho pot fer, jo crec que nosaltres també.
0: Bé, us tocarà entrenar.
1: Si la gent demostra que és possible, nosaltres no direm que és impossible, que és el que hem fet a patar la quarantena trobada. Si veiem que altres municipis ho poden fer, nosaltres ens preguntem per què nosaltres no podem.
0: Doncs, que les...
1: també podem, igual que la resta.
0: La sort de tenir dos parelles, no?, és aquesta, no?, que bé, van arribats al punt de que aquestes doncs, trencadisses no es puguin solucionar per la festa major, teniu la segona parella, que serà un desafiament més o menys. El tema està en el Charlie, no?, que aquest sí que no té substitut i, per tant, doncs, clar, veurem si pot passar per tallers ràpid, no?, encara que sigui doncs, per això, per poder sortir a la festa major i després doncs, ja acabar de fer aquests arreglos que teníeu pensat. En tot cas, m'imagino que en els propers dies doncs, tindreu més novetats.
1: Sí, de la que ja des dels diferents tallers ens diguin pressupostos i temporització, doncs ens tocarà avaluar les diferents opcions que tenim sobre la taula.
0: Bé, en tot cas, ens quedarem en que la trobada va ser un èxit, amb 40 colles participants, i també en que hi haurà gegants sí o sí per la festa major, d'una manera o d'una altra, els gegants no hi faltaran doncs, a la cita, com cada any, el proper 14 i 15 d'agost. Ramon,
1: no podem fallar mai.
0: No podem fallar, exacte. Ramon García, cap de colla dels gegants de Cubelles, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats i sort per aquests propers dies. Que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I avui conversem amb dues persones que coneixen molt bé què significa representar Cubelles. D'una banda, la Paula Martínez, qui va ser pubilla de Cubelles entre 2022 i 2024 i que, un cop finalitzat el seu mandat, també ha continuat vinculada al pubillatge cubellenc com a delegada, acompanyant especialment el pubillatge infantil. També ens acompanya Jordi Lora, arauet de Cubelles, durant el període 2022-2024, que ha representat també el municipi en nombrosos actes arreu de, doncs, de Catalunya. Amb tots dos descobrirem què hi ha darrere d'una doncs, faixa o inclús doncs, bueno, aquestes bandes, no? I per què doncs, animen els joves i els infants de Cubelles a formar part d'aquesta gran família. En tot cas, comencem saludant-los. Paula, benvinguda a la ràdio.
2: Hola.
1: Què tal?
2: Molt bé.
1: Tornem a ser aquí, no? El Jordi Lora, què tal?
3: Bon dia, què tal?
1: Bé, avui hem matinat una mica, la gent no ho sap, però estem aquí ben d'hora, aquí a la ràdio. I bé, en tot cas, pregunta per tots dos, no? Que us va motivar, primer de tot, no? Presentar-vos al pubillatge de Cubelles, perquè avui el que volem fer és promocionar una mica aquesta nova crida per fer el relleu, no?, d'aquells candidats o candidates que puguin optar a inscriure's al pubillatge, ja que d'aquí un mes aproximadament es tanquen aquestes inscripcions. Paula, Jordi, no?, que us va motivar en aquell moment, no?, ho dic per aquelles persones que ens estan escoltant, que els hi pot motivar també presentar-se al pubillatge de Cubelles.
2: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien, apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
3: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona,
2: sí,
3: de fet, que buscaven gent, i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. O sigui,
2: no.
3: Va ser, vols apuntar-te? Sí. O sigui, sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit,
2: i 4 anys més tard encara
3: seguim aquí.
2: Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera.
1: Bé, doncs, si haguéssiu de resumir una mica també aquesta experiència en tres paraules, no sé, quines serien, en el sentit que heu viscut moltes coses, no? I bé, quines paraules hi posaríeu a dir, ostres, és que per mi el pubillatge ha estat tal, tal i tal, no?
2: Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
3: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
1: De fet, la crida que feu és la família, no?, del pubillatge busca nous membres. Ja heu utilitzat doncs, també aquesta paraula. I en aquest sentit, no sé, què és el primer que canvia una vegada us posen la banda, no?, de pubilla o d'arauet, no? Què canvia quan us proclamen, no?, amb aquest càrrec?
3: Que a lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus, a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entresetmana per preparar per plantejar on aneu, o sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent, us convertireu en en
2: família.
3: Sí, en família.
2: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem, perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
3: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
1: Sí, que sempre hi ha una moguda o una altra, pel que
3: sí. Estic
1: dient, no? Deies, Jordi, deies 7 persones. Estem parlant dels càrrecs del pubillatge. Fes-nos una mica la presentació, no? O sigui, si parlem de pubillatge cubellenc, aquesta gran família, qui la forma?
3: Parlem de 8 figures, areu i pubilla adults i dama i fadrí també adults. 4 persones nascuts entre el 2003 i el 2009. I després parlem del pubillatge infantil, que són els mateixos quatre càrrecs però en infantil. Arauet Pubilleta i Demeter i Fadrinet, que són nascuts entre el 2015 i el 2019.
1: Molt bé, i aquesta és la crida que esteu fent ara mateix, no? És a dir, aquests serien els candidats o candidates a poder optar a formar part d'aquesta gran família. Què hem de fer? Perquè també és important, no sé si tothom s'hi pot presentar, si s'ha de ser d'aquí, quins serien una mica els requisits?
2: Es pot presentar tothom que compleixi amb el requisit d'edat i que si visqui o tingui una segona residència a Cubelles. I doncs això, busquem gent que li agradi el poble, que vulgui sentir Cubelles i vulgui representar Cubelles com a per tota Catalunya.
1: Uh-huh. Bé, vosaltres quin record guardeu també del vostre mandat? És a dir, vosaltres vau estar, no? Heu coincidit també amb els anys. Quin record guardeu dels dos anys, no, de mandat?
3: No sé, és que jo crec que van ser tantes coses que es van viure aquells dos anys i, bueno, o sigui, i s'han seguit vivint, perquè jo crec que la nostra relació amb el Poviatge no ha acabat. O sigui, seguim aquí parlant del Poviatge. Però no sé, hi ha moltes sortides, molts dies, molts records que quedaran per sempre.
2: Sí, jo per mi crec que el Poviatge per nosaltres va començar a tenir forma i a tenir significat en el moment en què tots vuit vam connectar d'aquesta manera i vam convertir-nos en aquesta família del Poviatge que intentem transmetre a tothom, però que és impossible posar el sentiment en paraules i només s'entén un cop ho vius.
1: Les festes majors suposo que tenen un paper també molt important quan sou Poviatge o altres festes, en tot cas. Com es viuen les de dins, no? És a dir, clar, algú que no coneix què és el Poviatge i on assistirà i què farà al llarg dels dos anys, com ho explicaríeu això? Perquè crec que esteu convidats arreu, no? És a dir, aneu a molts llocs. Com, sí. Va, com ve això?
2: Com el Poviatge tenim la sort de que ens conviden a diferents festes majors i festes de molts pobles. Ens conviden a conèixer la seva història, la seva cultura i a viure la seva festa major amb ells. I normalment pel Poviatge adult, com sempre, també posen lloc per dormir, perquè sigui una experiència completa, que al final vius amb... Ja has dit que hi havia una delimitació d'edat, per tant, vius durant dos anys, gairebé cada cap de setmana, amb gent que comparteix les teves inquietuds, amb qui teniu anat semblant i amb qui pots, doncs, viure moltes experiències, aprendre sobre tu, aprendre d'història, aprendre cultura i passar-t'ho bé, perquè ens ho passem molt bé.
1: Uh-huh. Bé, molta gent pot pensar que el Poviatge és només, no sé, portar la banda o portar la, no sé, la faixa, el que sigui, no? Només un dia, però no, no? Darrere d'aquesta proclamació hi ha moltes coses, no?
3: Sí, o sigui, hi ha també els diferents actes de Cubelles, o sigui, assistim a la barema, assistim xatonada, a la festa major petita, a la gran... O sigui, es fan tots els actes de Cubelles. I després a fora, a més, vas a les, com ha dit la Paula, a les eleccions, o sigui, a les proclamacions i comiats de cada poble. Però al final acabaràs volent anar perquè seran els teus amics els que s'acomiadaran i diràs, tinc una mica aquí, vaig aquí, després tinc una mica allà, vaig allà, i acabaràs anant a totes les sortides perquè, o sigui, no tant pel poble, per conèixer el poble, sinó perquè tens una relació amb les persones d'aquell poble i vols anar a conèixer on el seu poble.
2: I fins i tot, potser en un poble en concret no tens com ningú amb qui t'acabis de portar bé, però voldràs anar perquè hores a la teva resta d'amics dels altres pobles que sí que hi seran. Per tant,
1: heu dit que seguiu, no?, vinculats plenament, és a dir, que no és que hagueu deixat aquest mandat i ja res, no? Seguiu vinculats, no? Això, no sé si és fruit també d'aquesta experiència que us ha portat a formar part del Poviatge, si és que conserveu encara moltes amistats, no sé, aquesta vinculació, no?, aquesta importància de que no es mori, ho dic perquè, clar, és tot un repte, no?, donar continuïtat a un Poviatge, a aquestes tradicions, quan ja a l'abast, no?, tan joves que realment estan
2: no
1: més, potser més enganxats a la pantalla que a la tradició. Bé, què en pensem o què fem o... No sé si això també us fa, de dir, s'ha de treballar perquè això no es perdi o la importància d'aquesta tradició, que suposo que deu costar, no sé si teniu moltes inscripcions o no.
3: Per desgràcia no tenim moltes, i sí, o sigui, ja ens va costar a nosaltres passar del nostre any a l'actual i ja vam aconseguir que no es perdés cap figura. Ara estem intentant el mateix, o sigui, crec que... perdre qualsevol de les 8 figures seria una pena, perquè al final estàs perdent part de la teva tradició, o sigui, que ja es porten viatge des de fa molts anys, i som dels únics pobles que té tantes figures. Mantenir les 8 crec que ha de seguir sent l'objectiu de tot Cubelles, intentar, ni que sigui les 8, o sigui, no diem ni afegir, ni que hi hagi gent de sobres, però mantenir les 8.
2: Sí, jo crec que seria una llàstima perdre com aquesta identitat nostra del poblatge a Cubelles, que se sap que hi ha 4 figures adultes, 4 figures infantils, i al final no està sent fàcil, però jo crec que nosaltres som bastant insistents.
3: Sí, sí, sí.
2: I ho aconseguirem. Uh-huh. Confio molt.
1: Molt bé. Anem a preguntar també ja, Paula, tu com a delegada també, no? No sé què és el que aportes als més petits, perquè suposo que fas una tasca, no? Com a delegada, quina és la teva funció?
2: Bueno, com a delegats el que fem és passar informació, estar en contacte amb l'Ajuntament, estar al costat d'ells, ajudar-los, doncs, sobretot al principi, a que escalfin motors, acompanyar-los a algunes sortides del principi, perquè després ells ja vagin rodats, i doncs qualsevol dubte, qualsevol problema, qualsevol cosa, ens truquen, parlen amb nosaltres. Si han de demanar alguna cosa o els hi falta alguna cosa, ara, per exemple, quan estem muntant l'acte de comiat, doncs estem nosaltres com a intermediaris entre Ajuntament i Poblatge per intentar que tinguin l'acte que ells volen i que ells es mereixen.
1: Mm-hmm. Jordi, no sé si també t'han donat algun càrrec dins de Poblatge, si és suport allò emocional, si és allò de dir, és que jo necessito seguir vivint doncs, d'aquesta gran família perquè m'aporta molt.
3: No, un càrrec no tinc, o sigui, no sóc delegat perquè és feina a Poblatge i l'hereu sortint. I, o sigui, jo els he seguit acompanyant a molts llocs, i al final, és que la Paula, l'Alejandro, amb tots, és com si fóssim família, o sigui, és que ens veiem moltíssim. O sigui,
2: cada setmana, jo crec.
3: Mínim un cop a la setmana ens veiem, i aleshores això fa que si necessiten qualsevol cosa amb el comiat, pues la faré jo també, si necessiten ajuda, i els nous també, o sigui, ho saben, perquè tenim relació també amb ells.
1: Parlem una mica també del procediment, no? Una mica, ja que estem fent aquesta crida, que hi han d'haver inscripcions, que bé, que tenen temps a fer-ho, de manera gratuïta fins al 22 d'agost. Com ho han de fer? I després, què es trobaran una vegada s'hagin inscrit, no? Que han de passar com unes proves orals, que ja tenen una data, el 29 d'agost. Expliqueu-nos una mica tot aquest procediment, no? Primer de tot, estem interessats a formar part del poblatge. Què hem de fer?
2: Per inscriure't, el que has de fer és entrar a la pàgina web de l'Ajuntament i omplir un formulari doncs, amb les teves dades personals, nom, cognom, adreça, etc. I un cop t'hagis inscrit, el dia 29 d'agost al matí hi han les proves. Per infantil diria que només són orals, i per adults hi ha tant prova oral com escrita des de l'última proclamació. I doncs, bé, et pregunten una mica sobre coneixement de Cubelles, bàsicament, saber pues gegants, una mica les nostres festes, les nostres tradicions, coses que tothom que ha viscut a Cubelles realment coneix, i una part oral que et demanen doncs, més per tu, per conèixer-te una mica, per veure't com realment si estàs interessat o interessada, si com t'expresses parlant, i això. És bastant fàcil, t'ho fan sentir-te còmode, o sigui que no ens hem de posar nerviosos, ningú no. Que es vulgui presentar perquè hi hagi una prova, vull dir...
1: Que no és un examen, però
2: és una part del procés.
1: Tampoc és un examen, no? No. Que s'hagi d'estudiar, vaja.
3: O sigui, al final han d'haver-hi unes proves per decidir qui va a Pubilla, qui va a Dama i qui... O sigui, hi ha algú a lo millor que es queda fora, o sigui, no passa... és que no passa res, però s'ha de mirar, o sigui, no pot ser que sigui a dit. Ha d'haver-hi unes proves i aquestes proves són molt fàcils, o sigui, nosaltres no hem fet l'examen escrit, però l'oral l'hem fet i jo vaig veure l'escrit l'any passat. És molt fàcil. Tothom que ha pogut... O sigui, tothom que té alguna relació amb Cubelles els sap fer facilíssim.
1: Una mica perquè, clar, si es presenten més de 8 persones, no, al final hi ha d'haver una criba, no? És el que diem, una selecció. En tot cas, si igual no entres a formar part directament, no tens aquell càrrec de Pubilla o Hereu, però ho pots seguir intentant, no? Que per això hi ha aquestes diferents franges, no?
2: De fet, durant la història del poblatge a Cubelles hi ha hagut persones doncs, que s'han presentat en múltiples vegades l'hereu del nostre any, per exemple, havia set fadrí fa unes quantes generacions i ara es va tornar a presentar i hi ha gent que es va quedar fora el nostre any i ho va tornar a intentar més tard i així.
3: L'hereu actual va ser...
2: Arauet.
3: Arauet. És que...
2: També és molt maco que aquí a Cubelles tenim el pubillatge infantil que ajuda com a donar aquesta continuïtat a la tradició, perquè tots els nostres petits, aquí tenim el Jordi com a exemple, sí, estan esperant a fer l'edat per poder-se presentar com a adults. I això està molt bé, de fet, és això. Saber que hi ha una noia que va ser de pubilleta que està desitjant tenir l'edat per poder ser pubilla i crec que es presenta aquest any. O sigui, hi ha aquesta continuïtat a Cubelles i això doncs, crec que ho fa molt especial. I és molt important el que deia el Jordi, que no ho perdem.
1: Uh-huh. Perquè recordem-ho, les candidates i candidats a pubilatge infantil han de tenir entre 7 i 11 anys, nascuts entre el 2015 i 2019, i l'adult és dels 17 anys als 23, nascuts entre el 2003 i 2009. Per tant, hi ha aquells anys de descans, no, diríem, però que poden seguir vinculats, com el Jordi, al pubilatge. I de tot se n'aprèn, no? Perquè al llarg de l'any hi ha també un certamen nacional, no?
3: Sí.
1: No sé si aquest any hi heu anat, si acostumeu a anar cada any.
3: Jo crec que nosaltres, des del primer any que formem part del pubilatge, jo he anat a tots. Jo
2: crec que sí.
3: I és, o sigui, és la festa major del pubilatge. O sigui, és el cap de setmana amb més
2: intens.
3: I amb més nervis, o sigui, és molt intens. O sigui, tu vas a un poble, o sigui, cada any es decideix un poble que es fa el nacional. Aquest any va ser...
2: A Montserrat.
3: A Montserrat. I... O sigui, entre l'Ajuntament i Foment del Pubilatge Català organitzant l'acte. I aleshores, tots els hereus i pubilles de tots els pobles es poden presentar i entre tots els hereus i pubilles decideixen
2: l'hereu i la pubilla
3: de Catalunya
2: i de les quatre demarcacions.
1: Bé, són moltes les experiències. Suposo que heu passat per molts llocs i també heu après molt, no? De totes aquestes experiències, que no us diré, dieu-me alguna, no? Però feu-me una mica el recorregut, no? Doncs els llocs així més emblemàtics, alguna cosa que heu doncs, allò viscut de manera destacada al llarg d'aquesta vivència.
3: Hem visitat, jo no tinc calculat quants pobles hem anat amb el pubilatge, però són molts. O sigui, sortides com, i fins i tot Andorra, o sigui, sortides com Andorra, la Paula diu que 118 pobles ha visitat amb el pubilatge.
1: Ella ho té que haver comptat, això, eh?
2: Bueno, potser els 118 no són de pubilatge, però 100, fàcil.
3: Sí. La sortida d'Andorra és el Nacional de Catalunya, però a Andorra. O sigui, allà, en comptes de decidir entre els pubilles i els hereus de cada poble, decideixen directament pubilla i hereu d'Andorra. I, o sigui, és tot un cap de setmana, també, amb sopar de gala... un acte també molt, o sigui, amb molts nervis, molt intens, perquè tot i que no, potser no coneixes a la gent que es presenta, però ja l'ambient és de, o sigui, tothom està més nerviós, o sigui, és un acte molt, molt emotiu. O sigui, jo destacaria aquesta sortida a Andorra, és una sortida molt xula també.
1: Sí. Coses que heu après, perquè jo sé que aquí ensenyeu a vegades a fer castells, no?
2: Sí,
1: quan venen a Cubelles, perquè també hi ha aquesta rebuda, no? quan feu el canvi, no? El relleu, seria? O...
2: Sí, nosaltres quan hem anat a llocs, doncs, molts llocs ens han fet com ballar de sardanes, també durant les cercaviles del poble és bastant comú que toquin la polca i tant, doncs el pubillatge la balli, i així com aprenentatge, jo diria això, a més de... Pues, coneixença de cultura, de geografia...
3: Hem visitat molts museus, molts...
2: Sí.
1: Uh-huh. I van de fer una gran col·lecció, perquè sempre, clar, ho veiem, no?, que aneu com carregats a pins, no sé si això és una de les tradicions, si es porten altres coses també, o us han regalat coses allò que a vegades dius, ostres, mira, una cosa curiosa, o no sé...
2: Bueno, quan anem als actes, sovint doncs, hi ha un detall per cadascú, a més de la xapa del pubilatge que caduca i sempre doncs, pots intercanviar pins amb el pubilatge de tots els municipis. Jo què sé, no has coincidit mai amb el pubilatge de Massanet, doncs t'intercanvies el pin amb ells. I com a regals jo me'n recordo del de Vilassar, que ens van donar un tàper ple de productes de la marca Dani no sé, això em va marcar molt de dir, ostres, però normalment pues, un ban o un got, el Macillas crec que era, o algú així per Lleida, ens havien donat pomes i fruita.
3: Sí. Aquí a Cubelles donem un ban al pollatge.
2: Sí. I també vam anar, ostres, a la Fatarella o per allà, que els hi van donar un pot ben gran amb fruit sec.
3: Sí.
1: I que també hi ha producte allò local, de degustació, sí, de proximitat, no? Molt bé. Bé, doncs, no sé, una mica també com a pubilla i hereu, eh? Quines qualitats creieu que ha de tenir una pubilla o que ha de tenir un hereuet, en aquest cas? Perquè, clar, hem de dir que el Jordi encara has estat hereuet, però sí, faràs el pas algun dia, potser, a optar, no? Però, vaja, de moment, pels càrrecs que heu tingut, quines qualitats creieu? Perquè, clar, ara quan hi haurà un jurat, no? O que us va donar a vosaltres sort, creieu, en el vostre... el dia que vau passar per aquest examen que deu vosaltres, no? aquesta prova de selecció.
2: Jo crec que has de demostrar que tens ganes, que coneixes Cubelles prou bé com per representar-lo, que és que al final tothom que hi viu ho pot fer, i que això, tens ganes de gaudir d'aquesta experiència, que la vols exprimir al màxim i que tens com una ment molt oberta a gaudir de totes les experiències que et vindran, perquè és que no ens les podem ni imaginar, tot el que s'arriba a viure.
3: És que just el que anava a dir. O sigui, has de demostrar tenir il·lusió. O sigui, si tens la il·lusió, és que ja està. O sigui, és que si tens aquelles ganes per representar el poble, és que no...
2: Estàs dins.
3: Sí.
1: Per tant, què li diríeu a un noi que potser pensa que, no sé, que el pubillatge no és per ell o una noia, no? Què li diríeu per també fer-lo canviar? Que potser... un pot pensar, ostres, és que no és per mi.
3: Que en el moment que es planteja que vol entrar, però que no és per, o sigui, però ja el simple fet de voler entrar, és que sí que és per ell. O sigui, el simple fet de pensar-t'ho és que allò és per tu.
1: Uh-huh. El fet de fer el pas, doncs.
2: Exacte, jo diria el mateix. Em sembla molt bona resposta.
1: Molt bé. Vinga, doncs va, aquest any es busquen aquests nous membres pel pubillatge. Un missatge cap a aquests infants i joves que encara dubten a presentar-se, què els hi diríeu per acabar de convèncer-los?
2: No tingueu por. És una experiència que pot marcar les vostres vides i ho farà. Perquè és que és un sentiment que només entens un cop ho vius i que tant de bo nosaltres us ho haguem com pogut expressar una mínima part del que el pubillatge va significar per nosaltres, perquè realment és una oportunitat pràcticament única i és que són dos anys increïbles i plens d'emocions, d'aventures, de creixement, de coneixement, de cultura, de tradició, de diversió.
1: Uh-huh. Per què val la pena, doncs, representar Cubelles, Jordi?
3: Val la pena perquè coneixes molta gent, perquè comences a fer coses que abans no haguessis fet i jo crec que creixes com a persona molt dintre del pubillatge.
1: Vinga, completem aquesta frase ja per tancar. Ser pubilla o hereu de Cubelles és...
2: un regal.
3: Sí, és que no hi ha altra paraula.
1: No sé si ens deixem alguna qüestió. Hem parlat de, doncs, els terminis, que ho hauríem de recordar, no? Paula, terminis fins al 22 d'agost i a partir d'aquí l'examen està el dia 29. No?
2: Sí. 29 al matí, 29 a la tarda a l'acte.
3: 29 a la tarda a l'acte, a la plaça de Vila.
1: Val, per tant, al matí és aquesta selecció i a la tarda ja l'acte en si, no? Que com serà aquest acte? Més o menys com ho recordeu?
3: Jo el nostre acte el recordo plorant tota l'estona. O sigui, vam plorar tots tota l'estona. Serà un acte molt emotiu, com tots els actes de pollatge. Al final deixes aquesta experiència que durant dos anys ha marcat la teva vida i passa a formar part d'altra gent que té ganes també de formar part d'això. I aleshores això, jo crec que serà un acte que, encara que no formis part, pots venir a veure'l, sí, perquè entendràs moltes coses de les que passen al pubillatge.
1: Perquè aquest dia, quan es fa aquest acte el 29 d'agost, no? Que serà a les 7 de la tarda, es proclama el nou pubillatge i es fa el comiat també del vigent, és a dir, que els que tenim avui, no? Que ja haurem gairebé esgotat aquests dos anys de mandat, molt probablement s'acomiadi,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí. El pubillatge actual s'acomiadarà allà i doncs donaran pas al següent. I això és una cosa que recordo doncs, amb molts nervis, amb molta emoció de dir, ara ho poden gaudir ells.
1: Més que res que dins el pubillatge pot ser qui vulgui optar, no? Com dèieu vosaltres, no? Que potser ets padrí i vols optar, no? A Arauet.
2: Sí, exacte. Tant fadrinet com dameta, com fadrí i dama, podrien tornar-se a presentar per sí, continuar dos anys més. Sí, exacte, mentre compleixin amb l'edat.
1: Molt bé, per tant, també els animem, eh?
2: Sí,
1: també,
2: sí, sí.
1: Si volen fer el pas...
3: Ja estan ja estan animats una mica.
1: Val, perquè aquesta crida que estem fent nosaltres, suposo que durant l'any, no sé, acosteu també aquestes figures, no sé si als instituts, en sí. algun acte, que s'hagi fet aquesta crida... Una mica perquè, clar, on estan els joves? Sí, any... Si feu, no sé, un recorregut per les entitats, per anar pescant algú...
3: Hem fet instis aquest any, hem anat a l'Institut Cubelles.
2: Sí, vam parlar amb quart i batxillerat.
3: Que crec que és l'edat per sí. fer-ho. O sigui, després, ara mateix amb el viatge que ja després ets molt gran i abans ets molt petit.
2: Jo crec que els 18 és com l'edat perfecta.
3: Sí.
1: Perfecte. I sobretot l'infantil, eh?
2: Sí, també.
1: Que els pares i mares saben que, clar, a vegades dius, ostres, l'he d'acompanyar per tot aquest... Bé, per això sou molts, no? Perquè...
2: Si no, ja no és família. Calen d'un altre.
1: És família. Si no va un, va un altre, la qüestió és anar durant l'any, no? Que tens aquesta opció, no?, d'anar-hi. I és més això que suposo que els regals, no? És més gaudir, no?
2: Sí,
1: de l'experiència.
2: D'estar junts, tots clar. Plegats.
1: I l'acte important, recordem-ho, eh? Perquè la gent potser no ho sap, no? Però tot això ve també de la Festa de la Verema, eh? Que la tenim al setembre, que per tant s'estrenaran doncs, així més oficialment, diguem-ho així,
2: sí,
1: a la Festa de la Verema.
3: És la presentació.
2: Sí,
1: clar, la més oficial, no? I allà tenen l'oportunitat de trepitjar raïm, no?
2: Sí.
1: De viure plenament, no?, aquesta festa, que de fet d'aquí neix el pubillatge, encara que s'hagi anat una mica variant, no? La manera de proclamació i d'elecció i tot això, no?
2: Sí.
3: Nosaltres vam ser el primer any que es va desviar, o sigui, que es va fer a part de la Verema. Clar. Sempre a Cubella s'havia fet un acte dintre del programa aquell cap de setmana a la Verema. I nosaltres, la nostra programació va ser la primera, que va ser la setmana abans, dintre del programa a la Verema, però apartada del cap de setmana a la Verema.
1: Si no, era massa llarg, també, no?
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs bé, si ja ho hem dit tot, ho deixaríem aquí. Com dèieu, amistat, tradició, aprenentatge, no sé, molta estima, no? També heu dit, per Cubelles. I això és una mica el que he volgut transmetre també a la gent que ens està escoltant, Paula Martínez, Jordi Lora, després d'haver viscut, doncs, el viatge des de dins, moltes gràcies per explicar-ho, no? Per apropar-ho. I recordem que si la gent que ens escolta, si tenen infants, o ets infant de 7 a 11 anys, ets adult de 17 a 23, encara estàs a temps de formar part d'aquesta experiència i de representar el municipi, per tant, ben senzill, a la web municipal, a cubelles.cat o bé a l'oficina de turisme, podreu acostar-vos, no?, a fer aquesta inscripció, que és gratuïta, que ja
3: ho hem de
1: dir, i que teniu temps fins al 22 d'agost. Per tant, encara tenim molts dies per endavant. Esperem doncs, que la gent s'animi, no?
2: Sí.
3: Sí. Sí.
1: Vinga, que segur que tenim un nou pubillatge potent i tindrà feina el jurat doncs, per triar, no?, per fer aquesta tria, com sempre.
3: Tant de bo.
2: Tant de bo, la veritat.
1: Moltes gràcies per la vostra presència aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra. Adéu.
3: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Juan Ignacio Morales. Ell és arqueòleg i ha dirigit les investigacions a la Cova del Traver i és investigador de l'IFES. Bé, Juan Ignacio, si vols presentar-te per l'audiència.
3: Hola, què tal? Molt bon dia i gràcies per convidar-me a estar avui aquí amb vosaltres. Sí, com has dit, soc el Juan Ignacio Morales, soc arqueòleg i durant els últims anys he dirigit les excavacions a la Cova del Traver i professionalment soc investigador de l'IPES, com has dit. L'IPES és l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social i és un dels centres cerca de la Generalitat de Catalunya dedicat, en aquest cas, això, a l'estudi del nostre passat més antic.
2: Molt bé, Juan Ignacio, per ficar una mica de context a l'audiència, podries explicar-nos bé què és el jaciment de la Cova del Traver i aproximadament a quines èpoques correspon a les coses que heu trobat?
3: Bé, la Cova del Traver, doncs és això, com el seu nom indica, una petita cova, molt petita. De fet, la gent no s'ha d'imaginar una gran cova o la imatge típica que tots tenim al cap d'una cova, sinó que és una cova molt petita. Pràcticament seria més correcte dir que és una balma, no? O està al límit entre una balma i una petita cova, que tenim a la urbanització del Mastrader, pràcticament al final de la urbanització, i que vam començar a estudiar primer de forma indirecta l'any, crec que va ser l'any 2014, i després ja a partir de l'any 2016 van començar les intervencions al jaciment de forma ja directa, no? Les excavacions arqueològiques. En aquest procés vam poder veure, sobretot a partir de l'estudi dels materials de les excavacions antigues que es trobaven dipositats a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova, vam poder veure que el jaciment segurament tenia evidències d'haver estat un lloc d'hàbitat o d'ocupació per part dels grups humans en diferents moments de la prehistòria, des de moments, que això ho teníem molt clar, de la prehistòria recents, d'èpoques de fa 3, 4, 5 mil anys, fins a possiblement, que era el que en un primer moment no teníem clar, èpoques més antigues, no? Èpoques del Paleolític. Aquestes primeres sospites de que podia haver estat un lloc ocupat pels humans durant diferents moments de la prehistòria ens va portar a començar un projecte de recerca, primer fer una petita excavació exploratòria per veure què és el que quedava al jaciment i en quin estat es trobava. Això va ser l'any 2016 i a partir d'aquell moment vam fer 3-4 campanyes d'excavació per veure el potencial real del jaciment.
2: Ara, Juan Ignacio, ens deies que el 2014 ja teníeu en el Museu Víctor Balaguer certes evidències que s'havien trobat, entenc, de dècades anteriors. Podries explicar-nos, és a dir, abans de vosaltres, qui havia investigat la Cova del Traver?
3: Sí, això és un treball que, perquè nosaltres estem molt lligats en aquesta zona de Catalunya, en aquest territori, sobretot a la recerca arqueològica, portem treballant molts anys a Calafell, a la Balma de la Griera, a la Cova Foradada, hem treballat també a Cunit, i llavors hem seguit una mica a nivell ja historiogràfic la pista de tota la gent, de tots els col·lectius que d'una forma o una altra han anat fent arqueologia en aquest territori durant una part del segle XX, no? I en aquest sentit hi ha un grup de gent que suposa un vincle comú pràcticament entre tots els jaciments que posteriorment hem anat excavant nosaltres, que va ser la secció d'arqueologia del Museu Víctor Balaguer de Vilanova, no? Als anys 50. Des d'aquesta secció d'arqueologia, a començaments dels 50, anys 52-53, es van fer les excavacions a la Griera de Calafell, també es van fer excavacions a la Cova de Mas Romeu de Calafell, i una miqueta després de la mort de l'Albert Ferrer, un dels seus membres més actius, a l'any 56, 57 i 58 es van fer campanyes d'excavació a la Cova del Trade. No? Llavors, aquests materials i quatre notes que van publicar en aquell moment van quedar referenciats i es van dipositar a Vilanova, al Museu Víctor Balaguer. Llavors, en aquesta feina que hem estat fent nosaltres de seguir una mica la pista d'aquesta gent, doncs vam anar a parar aquests fons i vam fer un primer estudi dels materials. Aquestes excavacions no les hem d'entendre com les excavacions actuals, són més exploracions, no?
2: Clar.
3: que van fer una mica en el seu temps lliure, caps de setmanes o dies de vacances que aconseguien juntar per, mm-hmm. per anar a excavar, i que durant 3 anys van anar a fer a la Cova del Trade. Ells, les seves descripcions és que van fer una petita excavació a la zona interna de la cova, que van arribar a excavar aproximadament uns 20-30 centímetres de sediment, mm-hmm. 80 centímetres, diuen, a la part més profunda, i van recuperar tot un seguit de materials, no?, que nosaltres vam reestudiar al Museu de Vilanova. Entre aquests materials es trobaven sobretot restes que són molt comunes en aquest tipus de coves que tenim per aquí, que són ceràmiques d'èpoques doncs, del Neolític o de l'edat del bronze, mm-hmm. alguns elements ornamentals que també s'hi trobaven, com un botó de banya o algunes denes de collaret, i també, una altra cosa molt comuna, és que vam trobar restes humanes. No? Durant la prehistòria recent, pràcticament la gran majoria d'aquestes coves que tenim per aquí es fan servir com a lloc d'enterrament, com a cover sepulcral, no? I és una cosa molt, molt característica. Llavors el que vam fer va ser reestudiar detenidament aquests materials, intentar fer alguna datació, intentar fer analítiques que ens donessin més pistes de què teníem en aquesta cova, però també el que vam veure és que, a banda d'aquests materials més o menys esperables, no? Les ceràmiques, les denes de collaret, les restes humanes, el que vam veure és que hi havia un conjunt de sílex, d'eines de pedra, i també un petit conjunt d'ossos, de restes de fauna, que tenien un aspecte de fossilització diferent. No? Normalment, el material arqueològic depèn molt de cada lloc, no? Però quan més temps ha estat enterrat en un sediment i quan més antiguitat té, doncs això afecta el seu aspecte, la seva conservació, uh-huh. i tot i que no és una regla clara, sí que et permet intuir una miqueta si hi ha registres més antics en un conjunt de materials. No? I en aquest sentit, entre els materials de Vilanova vam identificar una sèrie, sobretot d'ossos i d'eines de sílex, que tenien aquest aspecte, no? I que ens van fer pensar, sense tindre-ho massa clar al començament, però ens van fer pensar que possiblement a la cova hi pogués haver alguna cosa, algun tipus de registre paleolític, algun tipus de registre més antic, i és en part el que ens va portar a començar les excavacions.
2: Has parlat de l'ús sepulcral de la cova, però es coneix quin altre tipus d'ús se'n feia? Se'n feia per guardar eines? Entenc que en el context del litoral català potser era un lloc de pas. Quin ús es feia en aquest sentit?

0: d'enterrament, com moltes coves que tenim per aquí. Però en altres moments, segurament anteriors, també podria ser un lloc de refugi o per emmagatzemar qualsevol tipus de material que tinguessin allà. Si heu vist la cova, és difícil plantejar que fos un lloc d'habitat, com a mínim un lloc d'habitat consolidat, no? És una cova molt petita, però sí que era un lloc de referència dins del paisatge pels grups humans que tenien pel voltant i que la feien servir d'una forma o una altra depenent de les seves necessitats i segurament amb un tipus d'ús que s'ha mantingut fins a l'actualitat. Això, en aquest sentit, hem de diferenciar dos dinàmiques principals, no? Mm-hmm. Per una banda, quan parlem de l'ús que fan de les coves els grups de pastors o de pagesos, és a dir, les societats que s'han sedentaritzat, que ja són societats que estan vinculades al territori, i per altra banda l'ús que fan de les coves les societats de caçadors-recolectors, que al final és el que nosaltres estudiem, que són les societats paleolítiques. Mm-hmm. Clar, aquí hem de confrontar dos models econòmics, dos models socials, dos models de mobilitat, i per tant el rol que adquireixen els jaciments, les coves i les balmes per a aquestes societats són molt diferents.
1: Uh-huh. En aquest sentit, bé, ara parlàvem d'eines i diferents artefactes que s'hi han trobat, però entenc que, donada aquesta dinàmica que ara ens comentaves del sedentarisme, d'anar uh-huh. movent-se, vaja, és molt probable que moltes de les eines que s'hi van trobar en realitat es fabriquessin en altres llocs, no?
0: Sí, això de fet és molt comú en tots els jaciments per diferents motius, no? Per exemple, quan el jaciment és un lloc d'accés puntual, per part dels pagesos, evidentment, poden fer eines al jaciment, sí, però normalment són eines que porten amb ells per fer les seves activitats i que, de tant en tant, quan es trenquen, quan es desgasten, doncs queden abandonades a la cova. El mateix passa amb els grups de caçadors-recolectors, amb els grups paleolítics que es van movent pel paisatge i que porten les seves eines, no? Si aquesta gent, si està a la cova durant un temps relativament llarg, doncs llavors sí que haurà de començar a fabricar eines amb materials que trobi a prop de la cova i començarà a generar un registre diferent. Uh-huh. Si aquestes ocupacions són molt curtes i molt puntuals, pràcticament doncs, no tindran necessitat de fabricar eines noves i el que deixaran serà en bona part del registre, part del material que transportaven amb ells.
1: Uh-huh. Vale. Perquè en aquest sentit, Juan Ignacio, quan parlem dels artefactes més antics que hi heu trobat, jo crec que per l'audiència podríem explicar més o menys com era el paisatge en aquell moment o com era la fauna?
0: Sí, bueno, jo crec que potser és millor que comencem a situar-nos una mica cronològicament, no? Mm-hmm. I perquè hem parlat de la prehistòria recent, hem parlat dels grups de pagesos, que és un registre molt abundant, però pel que fa al registre més antic només hem parlat de grups de caçadors-recolectors, no? I grups de caçadors-recolectors al final és un terme que pràcticament engloba el 99% de la història de la humanitat, no? És com parlar de grups humans en certa mm-hmm. mesura, no? Llavors aquí hi ha una qüestió que és molt curiosa i que també va lligada amb la història de la intervenció, que és que quan es van fer les excavacions dels anys 50, ells de forma una mica intuïtiva van centrar la seva excavació en la part interna de la cova. No? És una cosa que quan tu vas excavar un jaciment o una cova, segurament de forma intuïtiva penses en buscar la part més adreçada, més interior, uh-huh. i ells van fer l'excavació aquí. El que passa és que la cova del Trader, per la seva formació, té com dos àmbits molt diferenciats. No? Té aquest àmbit interior, on es van fer les excavacions dels anys 50, i un àmbit exterior. Si féssim l'exercici mental de treure tot el sediment de la cova, viuríem que la roca encaixant de la cova va fer com graons. No? Llavors tenim que a la part interna de la cavitat, el terra rocós, el que seria el substrat rocós, ens el trobem molt a dalt, molt a prop de la superfície actual, uh-huh. i a mida que anem baixant pel pendent, pel talús, aquest substracte rocós es va enfonsant, el trobem més a baix i per tant tenim més potència o més espai perquè s'acumulessin sediments. No? Uh-huh. Quan van fer les excavacions a l'interior de la cova, doncs de seguida, i tal com diuen en les seves descripcions, als 20, 30, 40 centímetres, segurament els hi va sortir el terra, la roca natural de la cova.

0: Llavors van pensar que s'acabaven les excavacions. La sort que vam tenir en altres, o una mica l'ull que vam tenir en altres, va ser fer una part de les primeres de la primera excavació, va ser fer una part a la zona interna de la cova, on vam trobar aquest mateix registre de la prehistòria recent, però també vam fer un petit sondeig a la zona exterior de la cova, ja desprotegida, no sota la volta de la cavitat. I aquí sí que vam trobar doncs, una mica del mateix registre, d'aquestes restes humanes i aquestes ceràmiques, però també vam començar a trobar, després d'un tram de sediment estèril, sense materials arqueològics, vam començar a trobar ines de pedra i restes d'ossos que tenien una antiguitat molt més gran. No? I la sort va ser que alguna d'aquestes eines de pedra que vam recuperar era molt característica i ens va permetre atribuir aquestes ocupacions ja des del primer moment al Paleolític Mitjà. Vale? Quan parlem de Paleolític Mitjà, de forma molt sintètica, estem parlant del registre arqueològic que trobem a Europa fa més de 40-42 mil anys i que per definició s'atribueix a l'única espècie humana endèmica d'Europa, que no som nosaltres, sinó que van ser els neandertals. No? En aquest sentit, quan parlem de les ocupacions antigues o de les ocupacions pleistocenes paleolítiques de la cova del Trader, estem parlant de neandertals, d'ocupacions neandertals. Uh-huh. Vale, llavors em preguntaves pel paisatge, pel clima, per si les coses eren molt diferents o a com són ara. No? Hem de tindre en compte quan parlem de neandertals sabem que tenen una antiguitat superior als 40.000 anys, és a dir, fa 40-42 mil anys, coincidint amb l'arribada d'Homo sapiens, desapareixen del registre arqueològic, desapareixen com a espècie, però fins en aquest moment pràcticament tenen una història evolutiva a Europa que va des de pràcticament els 250-300 mil anys fins a aquests 40 mil anys. No? Tenen un registre, perviuen en el registre arqueològic durant més de 200 mil anys. Això vol dir que durant tot aquest temps passen períodes climàtics i contextos ecològics molt diferents. Tenen, per exemple, entre fa 70 i 125 mil anys tenim una fase molt temperada, molt similar a l'actual, amb una configuració del paisatge segurament molt semblant a la que tenim ara, però després, entre fa uns 70 i pràcticament fins al moment de la seva desaparició, tenim una fase climàtica molt freda, no? Que és l'estadi isotòpic 4 i l'estadi isotòpic 3, que són moments en què els casquets polars estan molt desenvolupats, on tenim la línia de costa molt endarrerida i que tenim una configuració del paisatge molt diferent. No? Llavors, depèn en quin moment del temps de la història dels neandertals ens situem, hem de parlar d'un tipus de paisatge, d'un tipus d'animals, d'un tipus de flora o d'un altre.
1: Uh-huh. I en aquest sentit, en les evidències que heu trobat, hi havia restes també d'animals?
0: Sí, el que passa és que aquí a la cova del Trader coincideixen dos aspectes diferents. Per una banda, que aquest registre que recuperem, com està, en certa forma, desprotegit de la cova, està fora de la cova, la seva preservació, o com a mínim la preservació del material orgànic, dels ossos i les dents, no és la millor del món, vale? Hi ha problemes de conservació en aquest sentit. Però, en segon lloc, per una altra banda, el que trobem és que dins dels cicles de mobilitat d'aquests grups humans, la cova del Trader era un lloc que segurament estava vinculat a la realització d'activitats molt puntuals. No era un lloc de campament de tot el grup, sinó era un lloc de passada i d'estar-se una nit, dos nits, en les seves rutes de mobilitat quan anaven a fer activitats molt específiques. Llavors, el registre que trobem està molt relacionat i molt condicionat per aquest tipus d'activitat. És a dir, no trobem un registre domèstic, on tenim un grup d'una família de 7, 8, 10, 12 neandertals alimentant-se, fabricant eines i processant animals, sinó que tenim un registre molt puntual d'un grup molt petit de gent que va segurament passar una nit, dues nits a la cova i després va marxar. Vale, llavors, el que trobem principalment són eines de sílex, eines de sílex que, com hem dit abans, ja portaven fabricades i que abandonen allà un cop les han fet servir. I una cosa molt interessant i molt característica de la cova és que trobem, i això sí que, al contrari que la fauna, això sí que està molt ben preservat, trobem moltes evidències de combustió, és a dir, fugars. Uh-huh. Trobem els fugars, els focs, que van fer servir aquests neandertals durant les seves estades de curta durada que van fer a la cova del Drade.
1: Uh-huh. Fa un moment ens deies que va ser el 2016, si no m'equivoco, que vau començar aquestes excavacions. Ja a nivell personal, Juan Ignacio, tu que ja m'imagino que ja hauries fet altres excavacions i ja tindries experiències, i veient el context de on estava geogràficament ubicada, què és el que esperaves que trobéssiu? Quines evidències esperaves que trobéssiu? I si et va sorprendre alguna qüestió?
0: És molt difícil, no? Quan comences un jaciment és difícil, en certa forma, saber què trobaràs, perquè al final la història geològica i la història de la preservació del registre sedimentari i del registre arqueològic és molt complexa, no? I tu pots veure un lloc que pot reunir totes les condicions per haver estat un lloc de referència en el territori en determinats moments de la història i de la prehistòria, però que per processos erosius o per processos sedimentaris no s'hagi preservat res del que es va, cap resta de l'activitat que es va fer servir allà, no? que es van fer allà. Llavors aquest que esperes trobar i que realment pots trobar sempre és una mica una contradicció. Mm-hmm. En aquest sentit teníem clara la pista ja del que havíem trobat al Museu de Vilanova. Sabíem que era un jaciment que tenia registre, que tenia aquest registre de la prehistòria recent i que tenia potencial de tindre un registre més antic, com semblaven indicar algunes de les restes. No, però realment, en això de l'arqueologia, com a mínim en l'arqueologia prehistòrica, l'arqueologia paleolítica, pots tindre molts indicis, però fins que realment no comences l'excavació, com a mínim fas un sondeig i comences a valorar sobre el terreny, no pots avançar-te gaire. No?
1: Clar. Perquè en aquest sentit, si no m'equivoco, les últimes actualitzacions són de l'any 2023. Uh-huh. En aquest sentit, no sé si ens podies fer 5 cèntims de com ha quedat el tema, si se seguirà investigant, com ho teniu?
0: Sí, vam fer doncs, com he dit, vam començar l'any 2016, vam fer 3-4 campanyes d'excavació fins l'any 2020, no? Gràcies a un conveni, a més amb un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Cubelles que teníem en aquell moment. En aquell moment jo estava a la Universitat de Barcelona, llavors tot això es va vehicular com un projecte des de la Universitat de Barcelona. I l'any 2020, amb la pandèmia, doncs aquell any no vam poder excavar, va quedar tot paralitzat i va coincidir que es va acabar la vigència del conveni, no vam renovar, jo vaig canviar de feina. En aquell moment va quedar aturat la campanya, la recerca directa a la cova, l'excavació, per dir-ho d'alguna forma, no? L'estudi dels materials sempre ha continuat. Mm-hmm. Després, ja des de l'IPES, des de Tarragona, l'any 2023 vam fer una nova campanya per acabar d'excavar uns fogars i unes restes que havien quedat sense acabar d'excavar i per valorar si valia la pena, que sí, incloure el jaciment en la renovació d'un projecte de recerca que estàvem preparant, que hem presentat aquest any, i que implica, o hauria d'implicar, la continuació de les excavacions a la cova com a mínim pels propers 4 anys. No?
1: Uh-huh. En aquest sentit, Juan Ignacio, abans ens parlaves de que hi havíeu trobat també restes humanes, algú bastant comú en aquest tipus de jaciment. Sabem, entenc que dependrà de l'estat de conservació, però sabem quin tipus d'informació podem extreure sobre com era la vida a partir d'aquestes restes? Entenc que són dents o...
0: Sí, en aquest cas es tracta principalment de dents. Clar, quan parlem de restes humanes, no, com a mínim el que ens ha arribat fins ara, no hem de pensar enterraments complets i que sí que hi serien en el seu moment, però com que estem parlant d'un registre molt superficial, no? D'un registre que està en aquests primers 20-30 centímetres del jaciment, doncs pràcticament des del moment en què es van dipositar, fa entre 3.600 i 4.000 anys, doncs pràcticament des d'aquell moment ha començat a desmuntar-se i a erosionar-se, no? Pel fet de ser un registre tan superficial. Això ha fet que tant a la col·lecció que es va trobar a Vilanova com a les nostres excavacions doncs, sigui un registre molt fragmentari. I no? Per exemple, el que trobem sobretot són restes petites. És a dir, trobem dents, trobem falanges, trobem ossos petits en general. Ens falta un munt d'informació que ens donarien els ossos llargs o els cranis, que fruit d'aquest procés segurament descontextualització i de desmuntatge del registre s'han perdut. Mm-hmm. En aquest sentit, nosaltres, per exemple, no tenim encara els resultats, però estem fent estudis de dieta sobre aquestes dents. Estem mirant, a veure, juntament en col·laboració amb la Universitat de Calgary del Canadà, estem mirant si en el càlcul dental, el sarro que tenien aquestes dents, podem trobar partícules i podem identificar a nivell molecular quina dieta tenien o què consumien. Això també ho estem mirant, per exemple, a través del microdesgast dental, no? Depenent del tipus de dieta que tenen les poblacions humanes, depenent dels aliments que consumeixen, doncs hi ha dietes més abrasives, hi ha dietes menys abrasives, els grups que són més carnívors doncs, tenen un tipus de patró de desgast dental, els que consumeixen més cereals tenen un altre tipus de patró de desgast dental. Llavors, intentant mirar a partir de les dents, que és pràcticament el registre que tenim, aquest tipus de qüestions relacionades amb la dieta i amb l'alimentació, no? Però són treballs que es troben en curs i que veurem a veure què és el que ens diuen.
1: Mm-hmm. Doncs n'estarem atents, sens dubte, des de Cuelles en la història. Bé, Juan Ignacio, aquesta setmana ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Seguirem en el programa que ve, parlarem amb Juan Ignacio sobre més temes, sobre la seva feina a l'IFE i sobre la cova del 3D. I per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.

0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
3: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, doncs on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
2: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
4: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
5: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres el considerem molt positiu, un impacte molt positiu i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
4: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
6: Les sensacions a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver... petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
4: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
5: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir.
4: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
5: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals i, en canvi, nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles. I això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
4: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
7: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
8: Sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist i s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques-te dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
4: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
8: Sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
4: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
2: La històrica trobada de gegants de Cubelles, que diumenge va reunir fins a 40 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un ensurt que ha obligat a l'agrupació de balls populars de Cubelles a replantejar la participació dels seus gegants a la festa major. Després d'una jornada que el cap de colla dels gegants de Cubelles, Ramon García, qualifica d'èxit tant pel nivell de participació com per l'organització, una forta ràfaga de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie, mentre els membres de la colla es disposaven a pujar a l'escenari per recollir el recordatori de la trobada. Malgrat l'espectacularitat de l'accident, cap persona va resultar ferida, una circumstància que la colla considera la millor notícia. Els danys, però, sí que han estat importants per a les figures. L'agrupació de balls populars ja ha enviat fotografies dels desperfectes a diversos tallers especialitats per conèixer la viabilitat i els terminis d'una possible reparació abans de la festa major. El Charlie és, aparentment, el gegant més afectat. La caiguda li va provocar el desencaixement d'un braç i desperfectes visibles a la cara. En cas de l'Abdó i l'Assumpta, la preocupació principal no són tant els danys exteriors com els possibles fractures internes de l'estructura que podrien comprometre la seguretat durant els balls i els desplaçaments. Segons explica el cap de colla, Ramon García, els tres gegants ja arrossegaven el pas dels anys i l'agrupació tenia previst que entressin al taller un cop finalitzada la festa major els dies 14 i 15 d'agost. L'objectiu era poder completar tots aquests actes festius abans d'afrontar una restauració que ja es considerava necessària. L'accident de diumenge, però, obliga a avançar aquest procés i a convertir unes reparacions previstes en una actuació urgent.
9: Arre, a poques setmanes de la festa major. Perquè, de fet, nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els calia passar pel taller i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per festa major i després per-los pel taller. És una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, és molt més urgent ara que abans i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
2: Malgrat la incertesa sobre si les figures actuals podran estar a punt, la colla envia un missatge de tranquil·litat, perquè hi haurà gegants sí o sí per festa major. Aquesta alternativa, però, comporta treure els gegants antics, un esforç físic més gran per als portadors, ja que els antics gegants tenen una estructura íntegrament de fusta i són considerablement més pesats que els actuals. En canvi, el Charlie no disposa de cap figura de substitució, de manera que la seva presència dependrà de l'evolució de les reparacions.
9: Sí, l'agrupació de Baix Popular ràpidament, a l'endemà, ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per festa major, i doncs estem, doncs, una mica a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas, gegants hi haurà per festa major, perquè si no podem sortir amb els tres gegants, doncs sortirem amb els dos gegants originals que estan al centre social, que són de fusta, que mira, al final també pot ser una cosa que la gent pugui gaudir, doncs, d'aquells gegants que sempre veiem plantats dins un edifici, doncs veure'ls al carrer i treure'ls una mica allà. Gegants n'hi haurà segur, uns o altres en tindrem. Això, que ningú pateixi.
2: L'incident també ha posat de manifest la solidaritat entre colles geganteres. Després de conèixer la notícia, diverses agrupacions s'han interessat per l'estat de les figures i han ofert ajuda per accelerar les reparacions. Fins i tot, la colla veïna de Cunit ha posat a disposició de Cubelles un artesà especialitzat per intentar que els gegants puguin tornar a sortir al carrer com més aviat millor. Mentrestant, l'agrupació de balls populars de Cubelles resta a l'espera dels informes dels tallers per decidir quina serà la millor opció de cara a una festa major en què, sigui amb les figures actuals o amb els gegants històrics, la tradició gegantera no faltarà a la cita.
4: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Àngel Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Àngel Raspall i els altres protagonistes.
10: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí en aquesta...
11: Però esteu vius.
10: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
11: És aquella del llim, exactament, els llims.
4: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
12: És un paper molt agraït. Estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta. Al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
4: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
13: Bueno, doncs l'Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
11: Però molt dolenta.
13: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Direm que és força dolenta. I no sé, ni que vinguin a veure-ho, la veritat, perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
4: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
14: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
4: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
15: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

a fer sols.

aprendre a desaparèixer. I així haurà des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa, perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: ciutadans, ciutadanes i ciutadanis de Filalunya.
1: Es prohibeixen
0: expats, franquistes
1: i paràsitos.
2: A Catalunya hi ha una escena.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

0: Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més.
1: Això és ràdio, la 31, la família.
0: Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores d'espera.

Ara, en sèrio, si acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.